0: Què té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Espart, les illes són terribles, encerren del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

Les races, els encerts i els fracassos. Mentre els repartidors signen els albarans

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. Check it out.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: Gracias por cantarnos la canción.
1: Radio Pego. Sense Pugit en FM.
2: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta
3: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què ha passat?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Dia a dia el món no fa més que canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Radio Pego som així. I tu, com eres? Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com. I can't change.

0: Bon esplat, anem a donar per començat el plenari ordinari corresponent al mes de maig, punt primer.
1: Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 5 de març de 2026.
0: Alguna aclaració, algo que dir? Vots a favor, vots en contra, abstencions. Vots a favor dels 8 membres del Partit Socialista, abstenció de 5 membres del Partit Popular i dels 4 de Compromís. Punt segon.
1: Dictamen de la Comissió Informativa número 1 de 30 d'abril sobre la suspensió de l'otorgament de llicències al sòl urbanitzable de Montemostalla 2. És la part dispositiva del dictamen emès per la comissió. Primero, aprovar la suspensión por plazo de 2 años para el ámbito sector denominado Mostalla 2, según la delimitación establecida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de PEO, clasificado como suelo urbanizable no pormenorizado, del otorgamiento de las siguientes licencias: licencias de parcelación de terrenos, licencias de edificación, licencias de demolición, licencias de cambio de uso, licencias para tala o eliminación de arbolado y licencias para ejecución de obras de urbanización. Quedan igualmente comprendidos cualesquiera otros sujetos a intervención administrativa que pueden alterar la realidad física o jurídica del suelo y resulten incompatibles con los objetivos de la modificación puntual en tramitación. Segundo, publicar el acuerdo de suspensión de otorgamiento de licencias al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento.
0: Us deixo la paraula a la regidora d'Urbanisme, Laura.
2: Bona vesprada, gràcies, senyor alcalde. Bueno, donem un pas més en aquest procés administratiu, un procés que iniciarem en la modificació puntual del pla de regeneració urbana del nostre territori per tal de desclassificar un sòl urbanitzable que ja havia programat des del 98, des que es va fer el nostre pla general, i desclassificar-lo i protegir-lo passant-lo a forestal. Amb uns objectius clars, quan vam iniciar aquest expedient, que era augmentar els metres quadrats de sòl forestal i protegir que tenim el nostre terme municipal, així ens dona la possibilitat de continuar apostant per la gestió forestal i la seguretat que això aporta al nostre municipi i incloure aquests 285.000 metres quadrats en el nostre pla d'incendis forestals. A banda de continuar protegint i assegurant les construccions que ja existeixen allí, i, com no, donant-li també una seguretat i unes millors condicions a les activitats implantades allí. I tot això perquè, com sabeu, tots els processos administratius en l'administració són ben llargs, més llargs del que ens agradaria, i per això suspenem les llicències, perquè tenim l'obligació de garantir l'eficàcia de l'ordenació del territori, evitar la consolidació de situacions jurídiques per no tindre això previst, la suspensió de les llicències, i per tots aquests motius que vos acabo de dir sol·licitem el vot favorable d'aquesta corporació municipal. Moltes gràcies.
0: Molt bé, cedit la paraula al portaveu de Compromís, Àngel.
3: Bé, bona vesprada. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Va en la direcció de les polítiques que ens agradaria que s'aplicaren a aquest poble i que, per lo vist, no s'apliquen. I és una proposta de suspensió de llicències en la zona urbanitzable de Mostalla, que a dia d'avui no es pot urbanitzar. Tot i ser urbanitzable, fins que no tingui un pla aprovat, no es pot construir. Per tant, és una mesura que s'ha de fer, però que té efectes limitats, i sempre esperem que siga per a efectivament revertir la classificació del sòl a sòl forestal protegit. Dit això, també n'hi hauria que dir que a PEGO n'hi ha un projecte als caixons que es diu Pla Especial número 2 de Protecció de les Muntanyes, que està ahí des de no sé quin any, des del tripartit, i que ahí està. Es va començar a moure altra volta fa 12 anys o per ahir i es va tornar a clavar en un caixó. Bueno, això era un poc més ambiciós perquè, a banda d'una sèrie d'aportacions que vam fer nosaltres ja estant si no m'enganye jo, de regidor, que incluïa aquesta zona com a 3, com la zona de Sant Joan, o ampliar la zona de protecció de les muntanyes baixant la cota cap avall. Això, com dic, està dins d'un caixó. Em fa gràcia perquè moltes de les coses que s'al·leguen precisament per a desclassificar molts talladors són les mateixes i igualment aplicables per a desclassificar el PGOGO, però per lo vist ahir no cal. A més d'això, també caldria dir que es diu així, s'evitaran situacions d'inseguretat jurídica i de que s'instal·len i tal, igual que qualsevol part del terme que no es pot construir i es construeix sense llicència. La qüestió és que ahir en muntanya és més difícil, però un bancal és més fàcil. I si es construeix és perquè algú deixa que es construïsca i no n'hi ha llicència. I no s'atorguen llicències de construcció a un lloc on no es pot construir, que és un terreny rústic. Per tant, estem a favor de la mesura, esperem que aquesta mesura s'amplia a més llocs i sobretot que es faci efectiu el compliment de la llei.
0: Alguna aclaració per part del Partit Popular?
4: Bona esperada. Parlem d'urbanisme, una proposta que la posa damunt la taula del PSOE, però bé dirigida pas les sigles del Partit de Compromís, que és una proposta d'ells, i el PSOE pues, ara la porta damunt la taula, els dos van acordar, i els dos estan en la línia de marcar el futur urbanístic del nostre poble. I es fa amb un estudi que s'ha pagat des de la regidoria d'urbanisme, un estudi extern en el qual s'ha arribat a la conclusió que estaven treballant els dos partits, que és suspendre llicències urbanístiques en una zona del poble, que no es pugui parcel·lar, reparcel·lar, edificar, canviar l'ús. En definitiva, la seva proposta, que els dos van a votar a favor, és que es quede erm, una zona del poble que estava catalogada com a urbanitzable. Farem modificacions puntuals en el futur del Pla General d'Ordenació Urbana en aquesta línia, una nova ordenació urbanística, un nou model de territori que els dos han pactat, ja diguem, van a fer ordenances en el futur per treballar en aquesta línia i posen l'informe en base a l'interès general. L'interès general del poble PGO. Trobo que no s'han enterat els dos partits. El problema que té la societat, el problema que tenia en PGO de la vivenda que van prohibint que es puga edificar en zones ja catalogades com a urbanitzables, com sol urbanitzable, i és més, té l'adjectiu de no pormenoritzat, és a dir, que este sol no té ningun disseny definit, és a dir, que tu pots enfocar-lo en la línia que consideres. Si em pego, tenim una mancança de vivendes i vivendes de protecció oficial que no seran construït per la falta de gestió del govern local. Nosaltres tenim en falta un informe que nosaltres vam demanar l'any 25 i va pressupostar en el pressupost una partida de 10.000 euros i encara estem esperant aquest informe que nosaltres vam demanar que anara un arquitecte en la línia o un gabinet, un grup d'arquitectes que buscara, que ens diguera quins són els sòls de PGO més interessants per en un futur poder-los adquirir i en ells poder construir vivendes de protecció oficial. És a dir, no és sol que l'alcalde Enrique Moy, que l'equip de govern, els socialistes, no treballen en buscar sòl per construir vivendes, sinó que s'alien en compromís per parar que es puguen crear noves vivendes, algo tan necessari al nostre poble i sobretot als nostres joves. Després de lo que hem plantejat, en la unió del PSOE i Compromís en el futur urbanístic del nostre poble, que està en contra de la vivenda, nosaltres anem a votar en contra de la seva proposta.
0: Molt bé. Replica, Laura.
2: Sí, m'agradaria contestar, perquè al final m'agarra un poc de risa, perquè estem així, uns ens acusen de que pactem amb els altres i els altres ens acusen de que pactem amb els altres. Bueno, ja no sabem si pactem en uns o pactem en altres, perquè segons acordem en qui siga, uns ens acusen de l'altre. M'agradaria contestar-li al portaveu de Compromís que les polítiques que vos agraden no es fan, bueno, ara estem fent-les. Per lo menos en este cas, o és una de les que vos agraden, perquè acabo de dir que votareu a favor. Però el tema del pla especial de les muntanyes, que dius que n'hi ha dins d'un caixó, no està dins d'un caixó. L'antic govern del Botànic va considerar que aquest pla especial no era funcional com a tal i ens va dir que començarem en un altre pla, no en eixe. Per lo tant, va tombar el pla definitivament i ens va dir que començarem de nou. Per lo tant, no està un pla especial de protecció de les muntanyes dins d'un calaix, sinó que ens digueren que aquest pla especial treballat durant molts anys no servia per res i que teníem que començar. Era una puntualització i, bueno, en el que ens queda, pues seguirem escoltant, que pactem en uns i en els altres, però intentarem fer el que puguem.
0: Bé. Àngel?
3: Sí, el que acaba de dir la regidora, només vull fer un matís, i és que sí, en la conselleria, quan es va enviar, es va dir que s'havien de fer una sèrie d'aportacions en informes i modificacions, però això es va fer, la conselleria ho va demanar, i per cert no s'ha fet, perquè l'equip de govern va tindre a bé incloure una sèrie d'àrees que no estaven en la proposta inicial, que tenien residencial consolidat. I al tindre residencial consolidat s'havia de modificar tot aquest projecte. Si no s'haveren inclòs aquestes àrees, conforme no estaven incloses en el projecte inicial, a dia d'avui, si la voluntat de l'Ajuntament haguera sigut tirar avant, estaria aprovat. Simplement llevant aquestes àrees es soluciona l'assumpte. I respecte al que ha dit el representant del PP, pues, no, ni contestaré.
0: Una aclaració més? Bueno, jo simplement dir que jo sàpia no hem pactat a ningú. I que jo sàpia portem 16 anys governant en minoria. Entonces, qualsevol acord que pugui fer-se en l'oposició per a tombar les propostes que fa l'equip de govern seria viable. El problema és que, com estem veient, les vostres postures són completament contràries unes de les altres. I estem veient, o sigui, anem a descatalogar urbanísticament 250.000 metres i anem a dir que sigui zona rústica i s'alegreu, però no s'alegreu del tot. I el Partit Popular no és que no s'alegra, és que ens diu que estem anant en contra de les vivendes de protecció oficial. A veure, què té que veure una cosa amb l'altra? A veure, anem a fer vivendes de protecció oficial a la muntanya de Mostalla? Això, a veure, creu algú que es poden fer vivendes de protecció oficial a Mostalla? Home, és que anem al carrer i fem una enquesta i veureu. Ho preguntem a tota la gent. El que estem fent és descatalogar i que no es pugui construir més en Mostalla. Això és el que estem fent. De la vivienda de protecció oficial, de la vivienda per jovens, i etcètera, etcètera, si voleu ja parlem un altre dia. Però no té res que veure amb el que estem presentant avui. Sí. Estem tornant a forestal 254.000 metres en la muntanya de Mostalla. Això és el que estem fent en aquesta proposta. La vivienda oficial és una altra cosa, no té res que veure amb això. Ara, si algú creu que les viviendes oficials es fan com a xalets de lujo d'urbanitzacions, pues estem fent-ho. La veritat és que sí. Bueno, passem a votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Vots a favor dels 8 membres del Partit Socialista i dels 4 de Compromís. Vots en contra de 5 membres del Partit Popular. Passem al punt tercer.
1: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 30 d'abril sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2026.
5: Es presenta aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 6/2026, que està format per un total de 21 factures més unes comissions bancàries que pugen un total de 26.659 euros. Són factures que corresponen a despeses de 2025, però que s'han presentat ja durant 2026. Són de subministres i de diversos serveis prestats.
0: Molt bé. bé. S'ha dit la paraula al regidor d'Agenda, Ricardo.
6: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada, companys i companyes. Com ve dir la tècnica d'intervenció, portem 22 factures i 6 comissions bancàries per valor de 26.659 euros. Com ja he dit, són factures del 2025 que han arribat en posterioritat al tancament de l'exercici i en algun cas d'elles van tindre algun problema de forma o de contingut i s'han hagut de rectificar i per això arriben ara mateix a plenari. Per tant, demane als companys de corporació que ja que les feines estan fetes per als proveïdors, doncs que s'aprove i es pugui pagar. Moltes gràcies.
0: Comença la paraula al portaveu de Compromís, Víctor.
7: Sí, el reconeixement de crèdit és una tècnica que permet la llei per a pagar factures, treballs fets de l'any anterior en el pressupost actual i no podem fer altra cosa que permetre que s'aprove perquè cobren aquestes persones, tot està en regla amb la llei. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
0: El Partit Popular, Ferran.
4: Pues com s'ha dit, són factures 21 en total, pujant a 26.000 euros, poc més, i van vinculades pues, a actuacions fetes en la Casa de Cultura, a les campanes del poble, en els parcs, vinculades a la cultura. Entre moltes d'elles, ja diem, són subministres o serveis que arriben ara a aquestes factures i no tornem a tindre cap de problema en tirar-les endavant fent un vot en sentit d'abstenció, ja que és la gestió del PSOE.
0: Molt bé. Algú més que aclarar? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor de 8 membres del Partit Socialista, abstencions dels 4 de Compromís i de 5 del Partit Popular. Passem al punt quart.
1: Dictamen de la Comissió Informativa número 2 de 30 d'abril sobre el reconeixement i extrajudicial de crèdits número 7/2026.
5: Es presenta aprovació el reconeixement extrajudicial de crèdits número 7/2026 que està format per 4 factures que pugen un total de 4.013 euros en 46 cèntims. Esta aprovació va en informe de reparos del senyor interventor perquè en tots els casos no s'ha tramitat un procediment de contractació que feia falta en el cas del subministre de material de neteja perquè ja supera anualment els 15.000 euros més IVA i en el cas del subministre d'aliments perquè en el seu moment va tindre adjudicat un contracte menor i ja va finalitzar i deuria ja haver-se adjudicat un contracte ja major.
0: Molt bé, s'ha dit la paraula al regidor d'Agenda, Ricardo.
6: Moltes gràcies. Com ve dir la tècnica, portem 4 factures en aquest reconeixement per valor de 4.013 en 46 euros. Són 4 factures de distribució de productes, en aquest cas de la residència i de l'escoleta municipal, de proveïdors del municipi, per tant, pues, sol·licite als companys de corporació la seva aprovació. Moltes gràcies.
0: Una aclaració per part del Compromís, Víctor.
7: Sí. Bé, de nou tenim un altre reconeixement de crèdit. La gent que anirà a mirar-nos es preguntarà, no ho han fet abans, perquè no ho han posat tot al mateix punt. Bé, i tots estos, la diferència és que tots estos no s'ha fet la contractació correctament. No? És el que ve a ser, s'han donat a dit. No? El regidor o regidora ha decidit, ho donem a aquesta empresa, sense fer un contracte que preveu la llei. Val? L'administració és farragosa, té aquestes coses, ho sabem cada volta que anem a fer un tràmit a l'Ajuntament, els ciutadans i els polítics també haurien de seguir aquests procediments. No són millors que els altres. Són 4.013 euros, que és una xifra, podria semblar insignificant sobre un pressupost d'uns 13 milions, però és que això cal posar en context de que l'any passat les factures sense contracte van sumar 2.200.000. Si llevem el que paga en salaris aquest ajuntament, estem parlant d'una de cada 3 factures es paguen de manera irregular en aquest ajuntament. La llei de contractes preveu uns procediments per a facilitar que qualsevol empresa pugui servir a l'Ajuntament, no? Tinga les mateixes possibilitats d'accés en unes condicions que l'Ajuntament seleccione, a més, les millors condicions econòmiques i d'altre tipus per a l'Ajuntament i d'aquesta manera tots tenen dret a accedir. No? Aquesta llei es fa per a previndre pues, lo que és la corrupció, que no estic dient que sí s'estigui fent d'aquestes pràctiques, però està pensat per això, per evitar pràctiques corruptes, favoritismes i tal. Bàsicament és que no decidim els polítics qui ens subministra, sinó és la llei que preveu que subministren els que millor, els que més s'ho mereixen, no? Els que oferisquen les millors condicions. I això, aquesta pràctica d'aquest Ajuntament de funcionar d'aquesta manera, té conseqüències. La primera és, en certa manera, es deteriora la democràcia, perquè si tu eres una empresa que de vegades en quan te'l compra l'Ajuntament, bé. Però si ja comences a fer una xifra important la que el compra, que te la donen a dit, no perquè t'ho has guanyat en un concurs públic, doncs ja comences a pensar-te o a l'hora de parlar mal de l'Ajuntament, no? T'has de pensar dues voltes, perquè depèn del regidor dir-te, tu ja no, ara este. Això passa, això deteriora la clienta, la democràcia i crea xarxes clientelars. Imagineu-se que una persona que se'n va a l'atur, per cobrar l'atur, depenguera de que cada mes li fermara el regidor o conseller. No, tu cobres l'atur perquè tens un dret. I això estem parlant d'això, que l'empresa que subministra l'Ajuntament tinga el dret a subministrar-li. No depenga de la voluntat de qui estigui al càrrec cada volta. Menystindre esta llei de contractes ha tingut conseqüències en els serveis de l'Ajuntament, en l'oficina, en el Departament d'Economia, el Departament de Contractació, que està sota mínims i funciona com pot. S'ha menystingut durant molt temps i tots aquests temps que porteu vosaltres al govern, que fa molt de temps que ho porteu, perquè jo podria dir, no, jo acabo d'entrar i he heretat això. Però vosaltres, això que passa avui en dia en aquests departaments és conseqüència de la vostra gestió de molts anys. I té conseqüències que ja toquem, ja podem palpar, com és el servei de recollida de residus al poble. Els contenidors estan a tope, tenim fa 2 o 3 anys que tenim el contracte caducat, l'empresa cada volta li costa més trobar treballadors en les condicions que té i el servei està deteriorat i molt deteriorat i damunt es puja en la taxa, que no, cosa que no comprenem. El teatre, el procés del teatre, del nou teatre, està retrasant-se, ja porta molt de retras per culpa d'això, perquè l'oficina de contractació no ha donat a més i això és resultat de la vostra gestió. Això és mentira, no. Això és
0: Val. Per favor.
7: I això té diverses causes. Una és la mala gestió d'aquest equip de govern, que una part és intencionada, perquè moltes vegades ho heu dit, no contractem, no traiem la licitació en contracte perquè no volem, ho heu dit, en certs serveis. Una altra és d'incapacitat per a fer-ho, però no només els regidors i regidores de l'equip de govern tenen responsabilitat en la gestió. L'oposició també tenim una responsabilitat molt gran en pressionar-vos i utilitzar tots els mitjans que tenim per a fer-ho. Una volta, fa uns anys, l'oposició ho va fer. Es van plantar i van dir, mireu, quan presenteu reconeixements de crèdit, com això, mos presenteu els que són legals i els que no compleixen la llei, com estos. Per separat, dieu que no, fins que un dia mos van plantar i van votar en contra i vos ho van tombar. Des d'ahir els presenteu per separat. Una cosa que era impossible. El Partit Popular va decidir que no seguir pressionant perquè ho fèrem. Va decidir que tot això, que sabeu que està mal fet, aneu a comportar-ho. I seguissin fent-ho perquè seguiu comportant-ho vosaltres. I les raons ho sabem. S'ha decidit aquesta legislatura sostenir el govern perquè va pactar una sèrie de condicions econòmiques per als vostres regidors. I això ho sabeu, no el riques, Enrique, perquè això ho saps. Això ho sabeu abans.
0: Ho ha pactat.
7: Ho ha pactat així, no? I això són fets. Això són fets que estan documentats, no com el que ha dit Laura abans, que nosaltres, que Ferran abans, que han pactat la proposta d'abans d'urbanisme. Vale? I nosaltres com a oposició vam apostar pel camí d'oposar-nos a aquest tipus de funcionament. I ens seguim oposant des d'aquell moment que he dit abans. Però una oposició no és només oposar-nos. Nosaltres tenim una alternativa. Si no, quina classe d'oposició és? Oposar-te ja, com moltes voltes sentim per aquest costat, que estem en contra però no dius res, cap alternativa, no? El per què estem en contra. Nosaltres tenim una alternativa. Volem que les empreses del poble tinguin més possibilitats de quedar-se als contractes públics, en totes les condicions de la llei, en totes les garanties de la llei. Vam apostar, vam defendre així, que es donara formació a les empreses del poble, perquè totes aquelles empreses que vulguin puguin licitar en els contractes públics. Que vulguin, les que no vulguin, no vulguin mal de caps, són lliures de no licitar-ho. Però, a més, això té un punt més a favor. Una empresa que sap com licitar, no pot licitar a Pego, a Ondara o a València, on vulga. Ajudem a les empreses del poble a créixer per aquest costat. Clavem clàusules no econòmiques només en els contractes, sinó també ambientals, socials, perquè no es compte només la part econòmica i donem facilitats a les empreses del poble a que puguin accedir. O alhora, o creem condicions en les licitacions que no siguin tan interessants per a les empreses grans. Fraccionem en la mesura que ens permeta la llei les licitacions i fem un menys interessant per a les empreses grans. En definitiva, n'hi ha alternatives. No tenim altre que ajustar-nos al que diu la llei. I es poden fer d'altres maneres. Això és feina. Això és feina, imaginació i treballar. Nosaltres ja vam dir que ens oposarem a aquests reconeixements de crèdit mentre no vegem que n'hi ha una voluntat d'este poble, d'aquest Ajuntament, per avançar en fer-ho millor. I no n'hi ha, no hem vist cap millora en aquest sentit. És per això que votarem en contra com venim fent.
0: Molt bé, cedo la paraula al portaveu del Partit Popular, Ferran.
4: Bueno, estem parlant ara de, també d'un reconeixement de crèdit en una quantitat d'uns 4.000 euros. Ah, sí, a l'administració pública hi ha una ferramenta que es diu reparo, fer un informe de reparo per fer front a pagaments, i es fa pues, moltes vegades per donar una solució ràpida a actuacions que requereixen pues, atendre necessitats del nostre poble. Ja li van traslladar a Enrique Moll, al SOE, li van traslladar que volíem que aquest número de factures que anaven en reparo baixaren. Ara tenim en este mes 4, ben coherent, i un montant total de un poc més de 4.000 euros. Doncs ben raonable dintre de la gestió d'imprevistos que puguin sortir en aquesta casa, que és el poble de Pego, com qualsevol casa, que hi hagi imprevistos. Entonces, en aquest cas, van dirigir aquestes factures a actuacions fetes a subministres realitzats en l'escoleta municipal i en la residència. Per tant, nosaltres entenem que són actuacions de primera necessitat que s'havien de realitzar, si no, havien tingut un problema en el seu funcionament ordinari i dia a dia. Per tant, nosaltres actuem sempre en responsabilitat, cosa que discrepem dels dos partits. És cert que ara mateix el govern local està anant en aquesta línia que nosaltres li vam establir, que baixaren el número de factures i l'import que portaven reparo. Per tant, com nosaltres som un partit que tenim vocació de govern, i esperem fer-ho a partir del maig del 27, anem a fer que els autònoms, les empreses que han realitzat la tasca, cobren. Dels quatre, n'hi ha alguno, Ricardo, que no és de Pego. Es diu que tots eren de Pego, mira Déu, perquè hi ha alguno que no és de Pego. Entonces, anem a votar en sentit d'abstenció per a que cobren la feina realitzada en el nostre poble.
0: Ricardo.
6: Sí, jo contestar-li al company de Compromís. Primer, la imaginació poden tindre tot el que tu vulguis, però n'hi haurà que complir la llei. En aquesta imaginació n'hi haurà que complir la llei. No podem tindre imaginació sense complir la llei. En això del tema del fraccionament tindríem que mirar-ho. Després, CREAMA sí que fa cursos per a les empreses del municipi, val? I després l'última, com en el tema del teatre, antes de dir alguna cosa, estaria interessant que preguntares i saber.
0: Bueno, a mi el que voldria aclarar és l'espírit de la llei. Una llei feta per Montoro i pel Partit Popular que pareix que Compromís la troba ben feta i que és correcta. Una llei que el que fa és limitar la possibilitat de que els ajuntaments puguem contratar a qui vulguem, perquè no som responsables. El govern pot contratar a qui vulga, poden donar a dit les contractes que vulguen i no passa absolutament res. El govern d'Espanya, el de la Generalitat o el de la Diputació, però nosaltres no. A veure, llavors, agraïs que n'hi hagi gent de públic, perquè el teu discurs, normalment, si no hi ha hagut ningú, m'ha acabat en 2 minuts, però al llaure públic pues, estarà estès una miqueta més i jo m'estendré una miqueta més i també ho explicaré. ¿Vale? Entonces, totes les licitacions públiques s'han fet de subministre de cores de l'Ajuntament, el gasoll. La cooperativa va tindre 1 milió d'euros aguantant a l'Ajuntament de Pego quan l'Ajuntament de Pego no podia pagar. Va entrar a la licitació del gasoll i se va quedar una empresa de Canàries. I la cooperativa va quedar la boca com si estiguera, ens van dir de tot. Bueno, hem aguantat 1 milió d'euros quan no teníeu diners i ara que teniu diners li ho doneu a un de Canàries. El subministre de tornillos i de material de l'Ajuntament, de tot el que gasten en subministres. Ho va entrar a la licitació. I ho havien comprat sempre a Bolufer, perquè no hi ha ningú altre apego que venga el que ve en Bolufer. Ah, ja ho saben, però estic explicant a les persones, perquè te m'ho ha explicat i ho explico també que estan així. Ah, però no té la possibilitat de subministrar el que subministra Bolufer. Se ho va quedar una empresa de València, gestionada per un russo, i vam acabar comprant-li a Bolufer el mateix que estaven comprant-li i Bolufer pagant-li una comissió al russo, sense fer res. Si això és el que vosaltres voleu que fem, jo ja ho he dit 1 milió de voltes. Mentre jo sigui alcalde, vaig a comprar el pa a les panaderies de Pego. Vaig a comprar la carn a les carnisseries de Pego. Vaig a comprar la verdura a les verdureries de Pego. I vaig a comprar la llet, la Coca-Cola o l'àvia als distribuïdors de Pego. I m'ho ha dit un milió de voltes. I ja ho teniu fàcil. Tireu-me el juzgat. Tireu-me, ho teniu fàcil. Quan hi ha un informe de reparo, els informes de reparo es poden portar al juzgat. Porteu-me al juzgat per una factura de, per comprar el pa al Fort Debo o per comprar la beguda a Ceresola. Tireu-me al juzgat a veure qui vos vota. Però així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, tireu-me al juzgat. Els informes de reparo poden anar al juzgat. Vos doneu un peu perquè en tireu a juzgat. I no tindré ningú problema anar al juzgat i dir la llei no està ben feta. És el primer que tenies que haver dit. Una llei injusta que vosaltres no esteu aplicant-la bé. Jo no t'haver contestat. Però tu no es comences per ahir. Comences dient que l'any passat es van pagar 2 milions d'euros, quan 1.900.000 euros són de la basura. I això no ho haurà explicat. Pareix ser que nosaltres m'han gastat 2 milions d'euros comprant per ahir. No, és un contracte de la basura que està caducat. I no està en vigor, i on es fa el nou, perquè no tenim un tècnic de medi ambient. I no hi ha ningú tècnic de l'Ajuntament que vulgui firmar aquest projecte. No n'hi ha ningú. Ara, en un mes, que entra el nou tècnic, i a partir d'ahir traurem la licitació. Que no es presenten licitacions, en cap moment llegiré les que n'hi ha. Jo crec que en aquesta legislatura s'han presentat més de 300 licitacions fetes pel Departament de Contractació. Crec que més de 300. De totes maneres, en el pròxim plenari, si vols, el diré les que hem presentat. O sigui, contractes menors i licitacions que s'han fet. O sigui, això de que no en fem, pareix ser que en el Departament de Contractació no fan feina. Pareix ser. Jo l'únic que vos demanaria és que vinguereu i que s'enterareu. Perquè ja que s'han anat a la Junta de Govern, perquè heu vingut, heu estat 3 anys cobrant el sueldo que cobra Ferran, perquè també era un pacte, ho està 3 anys cobrant aquest sueldo i se n'ha anat, doncs ara, per lo menos, que per vindre, cobreu, que vingueu i que gasteu el vostre temps i que estigueu així, i que s'entereu, i que aneu al Departament de Contractació i que vegueu com treballa el Departament de Contractació. Total, se senteu una horeta allí, no cal més, una horeta. A les 7:30 del matí estan posats. De 7:30 a 8:30, el que es posa a les 9 pot vindre, de 7:30 a 8:30 i sap com es treballa aquest Ajuntament. És que dona la sensació de que estem reclamant millores per funcionaris i esteu dient que els funcionaris d'aquest Ajuntament no funcionen. No ho entenc, perquè al final les contratacions no les fem els polítics. Jo no amplico un paper per a fer una contratació. Sí que t'ha dit sempre que el subministre de que es puga comprar a Pego, vaig a comprar-lo a Pego, i punto. I tinc exactament igual, que tu digues que ho dono dit. No, és rotatiu. No s'ha queixat ningú comerç de Pego de que no li comprem. Ni siquiera tu, que en tens un. No t'han vetat per ser de l'oposició. Quan fa falta algo del teu comerç, ni t'ho comprem. I tu pots certificar. No t'han vetat perquè no eres del PSOE. No han dit, a Compromís no aneu a comprar. Que Víctor està aquí. Cosa que quan jo m'he presentat per alcalde, sí que vaig veure un portaveu d'un partit que va dir, jo no l'aniria a comprar a la tenda d'un socialista. I ho va dir a Ràdio Pego. I nosaltres això no ho han fet. I tu tens un negoci. I tu eres empresari. Sigues el jefe o no sigues el jefe. Però tens un negoci i eres empresari. I no te s'ha vetat mai. Mai. Si fa falta algo del teu comerç, es va i es compra. I tu ho pots dir tranquil·lament. Entonces, no sé quin és el veto que estem fent. Estem comprant els de Pego, sí. Si traiem un contrat per a que el pa, la carn, la verdura, ho licitem tot per a l'escoleta i per a la residència, vindrà... Merca no sé què o corre no sé quantos o alt per no dir tot el nom complet i s'ho quedaran ells i subministrarà una central que estarà en Gandia o estarà en València que vindrà la furgona i servirà a la residència i a la guarderia i jo ja vos vaig dir que no vaig a permetir que això passi. Vull comprar els comerços de Pego perquè a lo millor aquesta factureta de 800 euros de pa que li factures a un forn fa que pugui pagar l'autònomo i fa que no tanqui. I si ho compra una central, conforme diu la llei, aquesta persona potser té que tancar. Entonces, mentre jo soc alcalde, no vaig a permetir-ho. I tots els plenaris passen contractes i passen licitacions. Sí, no t'ha prohibit mai parlar.
7: En primer lloc, coses que jo no he dit, és, no he dit mai que no es fan contractes d'aquest ajuntament, ha dit l'altra quantitat que no es contracta. Després, lo de valorar la meva situació professional, no vaig entrar ahí. Jo no utilitzo la meva posició de regidor per a defendre'm la meva empresa ni la meva activitat professional.
0: He parlat de la meva també, eh?
7: No, no, però dona igual. Això, bueno, ho considero amb el gust, però no vaig a comentar més sobre això.
0: Per què?
7: Perquè sí, perquè jo, per el que acaba de dir. Jo no vaig a defendre'm com a professional utilitzant el meu càrrec de regidor.
0: Però pots desmentir les paraules que he dit jo?
7: No.
0: Pots dir que és mentira
7: no
0: el que he dit jo?
7: No vaig a desmentir això. No vaig a...
0: Vale, entonces, mira, entonces no és mentira el que he dit jo, no?
7: Vaig a desmentir una altra cosa. Lo de que... Es contracta sempre les empreses del poble, es fan factures, es contracta de manera irregular per contractar empreses del poble, això no és sempre veritat. Si tenim un cas, que Ferran ho ha dit, productes de neteja que han superat els 15.000 euros comprant-los a una empresa exterior.
0: Perquè tenia un contracte, vale. Aquesta empresa,
7: sí, i ha
0: passat
7: contracte,
0: els 15.000 euros.
7: I ha passat els 15.000 euros i ha seguit comprant-los a una empresa de fora del poble.
0: I encara s'ha fet.
7: Eixa no és la veritat. I el mateix va passar en el servei de ferreteria. En el servei de ferreteria es va acabar el contracte i va seguir comprant a través d'aquest comissionista. Això ho vau tornar a fer, això. Això ja no és voluntat de comprar aquestes empreses del poble, això és poca gestió. I que s'acaba el contracte i seguiu fent el mateix per inèrcia. I això és així, no? El contracte de la basura, molt abans de que acabara, ja vam presentar a nosaltres una moció dient com ens agradaria que fos el nou contracte. Perquè tu pots començar a licitar abans que s'acabe. I ara està en dos anys que s'ha acabat i encara està així. En definitiva, el que diem és que aquesta gestió és millorable, es poden fer coses perquè no tenim alternativa a complir la llei. La llei esta pot ser millorable o no, no ho sé. Haurà ajudat a previndre molts casos de corrupció i clientelisme, i això de que l'Estat no s'agafa la llei i els ajuntaments sí, llei, això no és veritat.
0: La llei
7: de contractes afecta a totes les administracions,
0: la llei,
7: la de l'Estat i la de les comunitats.
0: La llei té més de 10 anys, ja. Més de 10 anys, ja. I mira la tele. Mascarilla, esgurt, mira la tele.
7: Sí.
0: Què ha previngut aquesta llei?
7: Per això és millorable.
0: Què ha previngut aquesta llei? Mireu, la llei té més de 10 anys. O sigui, quan vam anar al Partit Popular fa... quan m'anaves anar, crec que és la llei. Imagina't, si té anys, és la llei. I llavors tots els casos de corrupció que hi ha hagut. En què millora la llei? En dir-nos que els ajuntaments som l'hermano millor de les administracions i que necessitem un control per cap per de l'Estat, que tenim que dependre de les diputacions, dels diners de les diputacions? A veure, per què volem nosaltres una diputació? No, estic dient-te-ho. És que tots mos diuen que hem de gastar els diners en ajuntaments i som l'única administració, mira els datos, així ara, no fa molt, ho han publicat, som l'única administració que complís la llei del gasto en ajuntaments, ni diputacions, ni conselleries, ni estat, som l'única administració. Jo reivindique des de si i sempre que els ajuntaments siguem majors d'edat, que els diners del govern vinguin directament als ajuntaments i nosaltres gestionarem conforme ho vulguem, no que ens diguin en què ens hem de gastar els diners. No, si jo més vull gastar en fer un parc, que no em diguin que tingui que canviar el césped del camp de futbol. No, jo més gastaré en el que em dona gust i la gana, que per això em vota el meu poble. I si no més gaste en el que volem nosaltres, el meu poble no em votarà. I les polítiques que fan els governs centrals, del que vulguis de tot, estic totalment en contra. Totalment en contra. Des del govern d'Espanya, al govern de la Generalitat, al govern de la Diputació. Te ho dic tranquil·lament. Bueno, passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor dels 8 membres del Partit Socialista? Vots en contra dels 4 de Compromís? I abstencions dels 5 del Partit Popular? Punt quint.
1: Assumptes d'urgència, mocions. Sí, hi ha una moció d'urgència.
0: Joder.
1: Estem en la que deia, no?
0: Expliques N'hi ha que aprovar la inclusió de la moció dins del plenari, expliqués, fer una exposició de motius i passarem a votació.
8: Bueno, senyor alcalde i companys, bé, mireu, han passat la moció d'urgència perquè teníem l'esperança de que no farà falta presentar aquesta moció. Però davant de les circumstàncies de que no s'ha arribat d'acord amb la conselleria i tenint en compte que el proper dilluns comença una vaga indefinida e històrica, creiem en la necessitat de que l'Ajuntament de Pego es manifeste el seu recolzament a les reivindicacions per millorar la qualitat del sistema educatiu, reivindicacions presentades per els sindicats del País Valencià.
0: Passem a votació de la inclusió. Vots a favor de que s'inclogui la moció.

0: per una insuficiència en les inversions del sistema públic, una manca de planificació educativa i una progressiva orientació cap a models de gestió que afavoreixen a la seva privatització encoberta. Aquestes polítiques han deteriorat l'educació de les nostres xiquetes i xiquets, amb un augment de ràtios, infraestructures insuficients o inacabades, la reducció de recursos humans i una pèrdua progressiva de les condicions laborals del professorat. A més, s'ha atacat directament la defensa i protecció de la nostra llengua, posant en qüestió el paper del valencià com a llengua vehicular i vertebradora del sistema educatiu en el nostre territori. S'ha reduït la seva presència en la vida pública, disminuint el seu ús institucional i, sobretot, s'ha intentat minoritzar en l'àmbit educatiu. Aquesta situació ha generat un malestar al nostre poble, ja que per a nosaltres, els pegolins, la llengua forma part essencial de la nostra identitat cultural i va lligada a la igualtat d'oportunitats. Totes aquestes polítiques han contribuït a debilitar el paper de l'educació pública com a instrument de cohesió social, igualtat d'oportunitats i la preservació del nostre patrimoni lingüístic i cultural. És per això que en els darrers anys el professorat del País Valencià ha exposat una sèrie de reivindicacions orientades a millorar les condicions laborals, la qualitat educativa, la estabilitat del sistema, entre les quals es troben reducció de ràtios, la millora de les condicions laborals i retributives, la disminució de la càrrega burocràtica, l'estabilització de les plantilles docents acordades, la recuperació del poder adquisitiu que s'ha perdut en els últims anys, així com la promoció de l'ensenyament en valencià. Aquestes reivindicacions no responen únicament a interessos corporatius, sinó que incideixen directament en la qualitat del servei públic educatiu i en el benestar de l'alumnat i de les famílies. Els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, tenen un paper fonamental en la defensa dels serveis públics essencials i en la transmissió de les demandes socials a les administracions competents. Per tot això, es presenta la següent. El ple de l'Ajuntament de Pego acorda mostrar el seu suport institucional al professorat del País Valencià i en les seues reivindicacions dirigides a millorar la qualitat del sistema educatiu públic. Instar la Conselleria d'Educació de la Valenciana a reafirmar el compromís ferm en l'educació pública com a eix central del sistema educatiu valencià. Incrementar progressivament la inversió en educació pública fins a assolir els estàndards recomanats pels organismes europeus. Reclamar la reducció de les ràtios a les aules per garantir una atenció educativa més personalitzada i de qualitat. Exigir l'augment de plantilles docents i de personal d'atenció educativa en condicions laborals dignes i estables, disminuint la burocràcia innecessària. Accelerar la construcció, reforma i manteniment dels centres educatius públics, eliminant definitivament les infraestructures provisionals i executant els projectes aprovats. Defensar la inclusió educativa i l'atenció a la diversitat, dotant els centres dels recursos necessaris. Millorar les condicions laborals i retributives del professorat encaminades a recuperar el poder adquisitiu perdut. Promocionar i protegir la nostra llengua, el valencià, fomentant-la com a eix vertebrador del sistema educatiu. Obrir un procés real de diàleg i negociació amb els representants del professorat. Donar trasllat al president d'acord a la presidenta de la Generalitat Valenciana, la Conselleria Competent de Matèria d'Educació, el grup parlamentari de les Corts Valencianes, l'organització sindical del sector educatiu, comissions, UGT, CESIF i STEP. Publicar el present acord en els canals oficials de l'Ajuntament per al coneixement de la ciutadania.
1: Molt bé. Alguna declaració per part de Compromís? Anna?
2: Bona vesprada a totes i a tots. Pues, com ben bé diu la moció, des de l'arribada al govern valencià del PP i Vox, l'educació valenciana ha patit moltes retallades educatives. I ni tan sols s'han molestat en donar-nos ninguna explicació. Però bàsicament és fàcil d'entendre. Les rebaixes als més rics havien d'eixir d'algun lloc per a que la caixa quadrara. I aleshores un dels llocs dels quals ha eixit ha sigut l'escola dels nostres fills i les nostres filles. Les retallades en el professorat, la veritat és que han sigut sin prisa però sin pausa des de 2023. Cada any hem perdut una mitjana de 2.200 i això, clar, això ha comportat que les classes dels nostres xiquets i xiquetes siguin en aquests moments pues, com llatetes de llaunes de sardines. Val? Per exemple, l'exemple clar el tenim ací, els primers d'ESO del nostre IES tenen una ràtio de 29 o 30 alumnes. I clar, el que vull dir, el que m'agradaria és que no vull, perquè això també ho he sentit, que ningú posi l'exemple dels anys 80, no? Perquè quan tens aquesta conversa amb alguna persona et diu no, però nosaltres érem 40. Clar, ni la llei educativa dels anys 80 era la que és ara, ni els xiquets i les xiquetes són els que són ara. Val? Com sabeu, en els anys 80, qui no valia, no valia. I qui no aprovava, repetia.

0: I ara no, ara hem d'atendre a totes les personetes en totes les seues diversitats, ja siguin diversitats culturals, ja siguin diversitats funcionals, qualsevol tipus de diversitat hem d'atendre a totes aquestes personetes. I com comprendreu, 30 persones per a una sola persona és pràcticament impossible. I clar, el Partit Popular diu no, però les ràtios són les mateixes que teníem quan governava el Botànic. Bé, les ràtios són les mateixes, però tu pots aplicar la llei d'una manera o d'una altra, depèn de les polítiques que vulguis fer. Si tu vols eliminar el professorat, puges les ràtios. Com les puges? Pues la llei marca que n'hi ha un 10% per a l'alumnat sobrevingut. Pues un xiquet, si arriba a Pego i no té places, perquè totes les classes estan a 25, pues en algun lloc ha d'haver-ne 26. Pues han jugat en aquest 10% per arribar als 30. I clar, depèn de la política que facis, passen unes coses o passen unes altres en la mateixa llei. I en aquests moments està passant això. I en el Botànic això no passava. Perquè en el Botànic ens donaven als centres docents hores per a que poguérem dividir aquests grups i per a, de manera, entre cometes, no oficial, reduir les ràtios i poder tindre 20 alumnes i poder-los atendre com cal, a més de tindre dos professors dins l'aula per a poder ajudar a les diferents dificultats que puguem presentar. També n'hi ha hagut retallades en els cicles formatius, perquè clar, hi han sigut prou significatives, d'ahir també en podem parlar, no són tan xiquets i tan xiquetes, però clar, si no és obligatori, doncs que la gent se'l pague, no? Aleshores, per ahir, retallem professors i així podem pagar, podem fer rebaixes fiscals als més rics. I després, això ja ho vam parlar fa un any i pico, així, el desficaci de la llei Rovira. És a dir, i sentint-ho molt, les dades oficials després d'un any d'aplicació de la llei Rovira ens donen la raó. Els guetos, sobretot en aquesta zona, d'alumnes que van votar castellà, han sigut pràcticament un fracàs. I ara aconseguiria, com sempre, pam, posant un parche. Quin parche? Que ara poden tornar a triar. Però si volen canviar-se a valencià, que segurament n'hi ha molts que ja estan fent la demanda de que volen canviar-se a valencià. Més coses que podem dir d'aquests tres anys de govern del Partit Popular és que podem parlar també de les infraestructures, no? Els plans edificants que estan als calaixos dels despatxos de conselleria, i el més trist de tot és que centres afectats per la Dana, un any i mig després de la catàstrofe, encara estan esperant les seues reconstruccions. I per últim, pues, què he de dir? Les retribucions del cos docent. Com tots sabem, el nivell de vida de totes les persones ha pujat i els sous dels docents s'han quedat estancats i per tant hem perdut poder adquisitiu. Però no és això, perquè a mi em fa molta gràcia, no?, que tant el PP com Vox s'ompliga la boca de nostra Espanya, però jo voldria informar-los que així tots els funcionaris docents són funcionaris de l'Estat espanyol. I és a dir, que apareixen tots al boletín oficial de l'Estat com a funcionaris de l'Estat. Però, ojo, que depèn de qui governe a la teva comunitat, tens un sou o un altre. I per desgràcia, el sou dels docents valencians i valencianes està en els últims llocs del rànquing de sous, en diferències de fins i tot 600 i 700 euros al mes. I davant de tot això, pues, què ha fet la comunitat educativa? Pues alçar la vara, perquè ja portem tres anys rebent, pues hem alçat la vara. I quina ha sigut la nostra sorpresa? La sorpresa, al principi la consellera anava parlant d'infrafinançament autonòmic. Això també ho hem portat així, ho hem parlat durant tot 12 anys, i això té anys d'història i tots sabem que el País Valencià té un deute en aquests moments de 20.000 milions d'euros, un deute històric. I clar, si tinguérem aquests diners, pues els podríem invertir. Això està claríssim. Però que l'infrafinançament el teníem quan governava el PP. El tenim quan governa el PSOE, tant a un lloc, a l'Estat, com al País Valencià. I ningú li ha posat solució a aquest problema, per tant no li podem tirar la culpa a aquesta qüestió. Però continuem en les mobilitzacions i la senyora consellera comença a fer burles del professorat. Entre algunes de les frases que més m'agraden està: los docentes han estado de patitas al sol, o esto es solo una pataleta que tienen. Jo no sé si en això intentava provocar-nos, intentava desacreditar-nos públicament, en lloc de sentar-se com en altres comunitats autònomes que sí que s'han sentat a parlar. És que és el que demanem, que se senten a parlar amb nosaltres. Però a més d'això, estos últims dies, que la veritat és que han sigut dies durs, amb molta pressió mediàtica, ha continuat burlant-se de nosaltres, perquè ha establit els serveis mínims a tot el professorat de segon de batxillerat i ho ha imposat. Això vol dir que ha vetat el dret a vaga a centres aproximadament a un 30% del professorat, aproximadament, depèn de com siga el centre. I ara avui, el dia d'avui, avui n'hi ha hagut dues notícies molt importants. Una, que ha intentat negociar algo, però en un xantatge, que era dit que mos puja uns 75 euros bruts en dos o tres anys, és a dir, que ja no sabem si els veurem l'any que ve, l'altre o l'altre, i que si no parem la vaga, pues eixa negociació, se paren les negociacions i punt. És una amenaça. I el que més m'ha agradat ha sigut la carta en blavet. Jo la tinc en blanc i negre, però és en superblavet, la carta que ha enviat a les famílies. Vale? En la carta que ha enviat a les famílies, la consellera avui ha vulnerat la llei de publicitat institucional, val, per a construir un relat partidista cap al PP, clar, i contra una vaga indefinida dels seus treballadors. Vale? Perquè la llei posa textualment: no poden utilitzar-se els canals ni els càrrecs per fer propaganda de gestió, desacreditar un conflicte o pressionar contra l'exercici del dret a vaga. És a dir, avui això ha sigut el súmum del súmum. No vaig entrar a llegir tot el que poso. Per tot això, des de Compromís per Pego, volem donar suport a tot el cos docent del País Valencià i volem donar suport a la vaga a partir del dilluns 11 de maig.
1: Una aclaració per part del Partit Popular, Ferran.
2: Bona esperada, bona nit, dia plujós. I tenim així una moció que parla d'educació. Per nosaltres el sistema educatiu és un pilar fonamental del nostre estat de benestar, però no ara, sempre ho ha sigut, i mai serà un gasto, sinó una inversió, perquè tindre una societat pues, ben formada ens fa més lliures i com una societat més avançada. Nosaltres entenem que l'educació hauria d'estar fora del debat polític. Jo crec que hi hauria un gran pacte a nivell estatal i governa qui governa no estiguera sempre canviant-se de llei. I així pues, el sistema educatiu seria més eficient per a la nostra societat, que és al final el que tots volem. Nosaltres respectem el dret de vaga del professorat, però també respectem el dret de l'avaluació dels nostres fills i filles. Hi ha un debat així, ara, en una moció que ens presenten PSOE i Compromís, la llei del PSOE, però la porten firmar pels dos, bueno, està firmat per Anna Sastre, de Compromís. Bueno, parla de defendre les reivindicacions del professorat, Comunitat Valenciana, que estem a Comunitat Valenciana, que tenim les competències delegades, tant en sanitat com en educació, en aquest cas. Bueno, vull assenyalar que primerament ens va fer arribar una moció que era la que havien treballat els sindicats en les reivindicacions del professorat que era una moció tipus que s'ha presentat amb els ajuntaments i molts companys nostres, dels populars, l'han votat a favor. És més, com ho va presentar amb altres, Arbona, del PSOE, li vam dir que no tinguem de problema en fer-la institucional, de votar-la a favor, que estàvem d'acord, no tinguem de problema, i l'havien llegit si ara estarés d'acord i no hi ha cap de problema. Però no van voler fer-ho, ni ell, ni el PSOE, ni Compromís. Els dos van agarrar de la maneta i van assentar a redactar una nova moció, que és la que ens han llegit. Bé, bueno, sí que és cert que hi ha alguna cosa, puc entendre que hi ha alguna cosa que sí que s'ha millorat en quant a les propostes, per tant, mos pareix que hi ha algun encert, però hi ha dos errors de base que mos porten, PSOE i Compromís, a Simpego, perquè en realitat la moció exclusiva per a Simpego, quan hi havia una per tots els ajuntaments del territori valencià i s'han volgut fer política en educació. PSOE de Pego, Compromís de Pego. Un primer error que mos porten és que en text que llegen l'argumentació diuen no són els problemes de l'educació tots dels últims anys, no són històrics, no, senyores. Tots els problemes d'educació que tenim venen ara del govern dels populars que porten dos anys i pico governant, tota la malea ve d'ells, no. Com si Compromís i PSOE no haveren governat dels últims 10 anys, 8. Com si ells no haveren governat. No se'n recorden. Tots els problemes no estaven quan ells governaven. No estaven. No han pres mesures. Òbviament que no n'han pres. I les reivindicacions que estan ara plantejades pels sindicats, les tenien ells. Què van fer? Fer cas omiso i passar de l'educació. Eixa és la implicació que tenen PSOE i Compromís quan governen la Generalitat. Més tant en quan Compromís, per pactar en el PSOE, demana conselleria d'educació. Per què? Per fer política des de l'educació. Trobem lamentable. Entonces, primer error. I afegisc que quan democràticament tiren el botànic de les institucions valencianes, el poble valencià, PSOE i Compromís es tiren, es diuen no volem les vostres polítiques, aquest estiu del 23, rastrerament, Compromís, fa inviable aquest estiu que al setembre inicia el curs escolar 23-24 en garanties. I volien que foren caros, i així no van fer. Van posar totes les traves, tots els pals en les rodes perquè iniciarà el curs 23-24 en garanties. És la preocupació quan governa Compromís i quan s'inix pel sistema educatiu, per als nostres fills i filles de Pego i valencians. A partir d'ahir, ara m'ho escrita l'atenció, que de la maneta PSOE i Compromís en sindicats afins a ells, activistes polítics, un gran error per part de sindicats si volen ser eficients en la lluita per els drets dels treballadors. Manipulen, manosegen la vaga, fan unes actuacions que no es recorden dels anys 70, baix la sombra de la dictadura, i ara les promouen. Ara que fa dos anys i pico que governen els populars. Mos pareix lamentable, increïble, com es fan les coses. I ens preguntem, on estaven aquests sindicats del 2015 a 2023? Quines reivindicacions estaven fent? Estaven en les boques tancades sense dir res. Inflant-se, baix els seus partits afins, PSOE i Compromís, també lamentable. Un sindicat que funciona a Xina deixa de ser útil i fer la feina que li correspon realitzar. Primer error. Segon error, que ens porten, i últim, dos errors. En els acords que presenten, els nous acords que presenten, diuen donar suport institucional. Estem d'acord. En la primera moció parlava de Comunitat Valenciana, el professorat de Comunitat Valenciana. Estem d'acord. Però resulta que s'entén els dos i volen fer una cosa institucional i una cosa fictícia que no existeix, que és dir professorat del País Valencià. Tu pots argumentar el que tu vulguis, no tenia de problema, el títol no tenia de problema, però en uns acords, tu vas fer alguna cosa institucional, no pots dirigir-te a ningú dient professorat que no siga de la Comunitat Valenciana. Un altre error. Vulguem fer polítiques, tots els partits. En l'educació. Per tant, insistem a que vulgueu fer les coses bé, i aquests dos errors que plantegem així, que és que la problemàtica de l'educació no és d'ara, sinó d'anys enrere, i han governat així els tres partits, no exclusivament que vull assenyalar que els dos últims anys i pico és el PP que té els problemes o ha generat els problemes. Fons és fals. Això és un dato objectiu. No pot discutir-ho ningú. I jo m'incluïsc que el meu partit ha fet errors. Però vosaltres, no sé, veu que sou perfectes i quan governeu heu fet un perfecte. No ho sé. Que us ho mirar. Per això estem així ara en esta moció debatint-la i nosaltres hem dit que estem d'acord en els acords que es presenten per part del professorat, dels sindicats, a defensar el professorat valencià. I la segona cosa que diguem, si voleu fer-ho bé, perquè si no, no tindrà recorregut algú esta moció i vulguem treballar per pro de l'educació, es quedarà invàlida. No valdrà, perquè si parleu de professorat, parleu professorat de la Comunitat Valenciana. On posa el País Valencià, parleu Comunitat Valenciana. I es farà bé. Si no, sou còmplices de fer les coses erròniament pel professorat valencià. A partir d'ahir, parle dels acords. I nosaltres, si diem els acords de la moció que s'han llegit, el recolzem 100%. No tenim cap de problema. Reivindicacions del professorat per defensar l'escola pública, per supost. Parlen d'incrementar progressivament la inversió. Estem d'acord que a nivell autonòmic es realitzi. Mostra d'això és que els populars de Pego, quan hem pogut i hem actuat i hem acordat amb el PSOE un pressupost de l'any 25, hem fet actuacions de partides per escoles del poble de Pego. Per exemple, en els aires acondicionats, que nosaltres vam apostar perquè es realitzaren. Això és una primera actuació. I anar progressivament incrementant, per exemple, els aires acondicionats i la climatització dels centres escolars. Per tant, ho tenim claríssim. I quan podem explorar de Pego, ho fem. Parlen també de millorar les infraestructures. I nosaltres es tenim que agrair que van iniciar un pla edificant recollint les necessitats de les direccions de centres valencians, de Pego. Mos pare és correcte. Però resulta que quan es tiren del govern valencià democràticament al poble valencià havien executat sobre un 20% d'aquestes millores en tot el territori. Pues així en Pego, després de canviar el govern de la conselleria, després que la regidoria d'urbanisme del PSOE, després que l'alcaldia del PSOE mos instara, i a mi en particular que el portaveu dels populars, a treballar pa que s'executés el pla edificant de Rosalía Bondia, que faltava, ho van fer, i així n'ha sigut com ja tenim el 100% dels diners dels plans edificants pel poble de Pego ingressats a expenses únicament de tancar l'obra que està ara mateixa realitzant-se. Per tant, tenim claríssim qui és útil i qui no ho és. També demaneu que es baixin les ràtios màximes a les aules. I estem d'acord, mos pareix perfecte. I cal assenyalar que a nivell general a la Comunitat Valenciana pues, està entre 4, 5, 6 alumnes per baix de la ràtio màxima, segons el nivell educatiu. D'acord? També estem, ja diem, no obstant, estem d'acord que es baixen les ràtios. Es parla també d'augmentar les plantilles. Per supost, si per nosaltres no és un gasto, és una inversió el que es fa ja en l'educació. I cal assenyalar que ara en el curs 25-26 n'hi ha rècord de docents. Hi ha més de 8.000 professors de quan el Botànic se'n va eixir del govern valencià. Parleu també de baixar la burocràcia. Alabado sea Dios, estem d'acord, baixar la burocràcia. És que resulta, senyores i senyores de Compromís del PSOE, esteu treballant, s'està treballant en decrets firmats pel senyor Marçà i el senyor Ximo Puig, els vostres. Un senyor Marçà condenat més de 40 voltes per sectarisme polític fent ús de la política. Mireu-seu quan parleu, qui parla d'utilitzar l'educació. Mireu-ho. Qui utilitza la política? Una altra reivindicació és més inclusió, més atenció a la diversitat, estem d'acord. Quan podem, ho fem en actuacions en el poble Pego. Parleu de millorar les condicions laborals del professorat. Perfecte, estem d'acord. No ara sempre. No sabeu, bueno, ara us ha il·luminat que quasi després de 20 anys de que no es puja el sou, ara us ha il·luminat que hi ha que pujar-ho. Bueno, estem d'acord. Però és que resulta que l'últim que el va pujar va ser el PP el 2007. I va trobar governat durant 8 anys, quan portaven 10-15 anys a actualitzar-ho, i no fer res. I ara, Ara sí, anem a demanar que puja el salari. Ho feien coherent, però és que ho feien també coherent quan portàvem 10 anys sense actualitzar-se els preus, 15 anys sense actualitzar-se els preus, governant vosaltres. I què feu vosaltres quan governaven i anaven els sindicats? 5 voltes vos van demanar augmentar el sueldo. I què vau dir? No procede. No. Això va respondre PSOE Compromís. I com es crida l'atenció, que els sindicats van claudicar i van dir sí, mis senyores, no anem a menjar-nos ni fent ninguna manifestació, ni res, ninguna vaga. Van callar. Entonces, cadascú que es mire què és el que fa i què és el que aporta realment al sistema educatiu. La part d'interessos particular. Parleu de promocionar i protegir el valencià, que està així com a portaveu dels populars, va votar a favor del valencià i vas fer campanya perquè es votara en favor del valencià. Més clara, òbvia. I parleu, i acaba, dins dels acords, d'un procés de diàleg i de negociació. Per supost, es faig això, dos parts ho tenim que fer. El que no pot ser és que una s'alça de la taula quan no li quadre i digues que estem arribat. Entonces no hi ha negociació possible. Quan hi ha sindicats dirigits per PSOE i Compromís que s'alcen i volen tensionar-ho, que és l'únic que hem fet en totes les que s'han tirat el poble valencià de les institucions autonòmiques. Ja diguem, estem d'acord amb les reivindicacions, ara i sempre, quantificades en uns 2.400 milions d'euros, 2.400 milions d'euros, és algo pràcticament inassumible, i jo el que em pregunto és on estan el PSOE i Compromís. Què fan en Madrid? No, és que Compromís ha defensat la infrafinançació del poble valencià. L'ha trobat justa. No la demanen. És que el deute històric ja també. Són 20.000, no, és que són 64.000 milions d'euros. Troba que aquesta gent no ho té clara. Troba que aquesta gent sé el que està fent. I anar en contra del poble valencià. A favor de altres autonomies, que són l'única que està contenta, que és Catalunya. I ells ho defensen. Saben qui són? Per supost. És a dir-ho ben clar. Ben clar. Sou uns traïdors del sistema educatiu.
1: No vaig a permetir-te que insultes a ningú.
2: No, no, no.
1: No vaig a permetir-te.
2: La gent sap... Jo no he insultat. Bé. Quan un diu una cosa i fa una altra i els diners, en vez d'arribar així, s'envia a una altra comunitat i ho defensa, troba que no està defensant els valencians. Per això ho ha dit. Perquè així defensem els valencians. Així defensem els pegolins, com a valencians que som. I la gent sap perfectament qui manipula la vaga. I a partir d'ací faig un punt i aparte.
1: Et demanaria que no hagués acabat, Ferran. Acabi. Que portes més de mitja hora parlant tu sales.
2: Vale? No, no. No. Ah, i acaba, mira, Enrique. Acaba.
1: No, no, no, no, jo no talla, simplement estic dient que t'agrairia que anés acabant.
2: Acaba. Home, la moció que he portat, tantes reivindicacions, que són fonamentals, com per no dedicar-li pues, un xicotet temps a cada una d'elles i explicar-la. Vaig a parlar ara com a pegolí. Com a pegolí. Deixar la política de costat. Nosaltres, jo en particular, crec que serem més útils, que serem millor societat quan deixem la ideologia de costat per solventar els problemes i atendre les necessitats del poble. Això és el que penso. Quan deixem les ideologies estarem al servei del poble per solventar la problemàtica. Puc parlar en la meva època com a alumne de l'escola pública. Vaig estudiar el Pere Ramos, el Cervantes, en mestres fantàstics, Maria Lluïsa, Txelo, Mercedes, Pep Estela... Jo podria dir-les a ta mare, i li diria mama moltes voltes. Imagina't l'afecte que li tinc a l'escola pública. Com a pare de família ara, porten els meus fills a una escola pública. I mestres com Gonçal, Laura, Anabel, Núria, Ferran, tots ells, pues, per mi són com una família. I és més, avui les meves filles queden a dormir en ells al centre. Imagina't si estic content i és una prolongació de la meva família l'escola pública. Vull agrair-los a tots ells, a la resta de col·les, a la resta de de mestres, de professorats, la gran feina que fan, així com les AFES, les AMPES, per la feina desinteressada que realitzen, on sols pretenen millorar la vida dels nostres fills i filles. També podria parlar, com a professional que sóc, del món de l'educació, que conec perfectament la realitat. Així que, per tot el dit, jo deixo de costat la política, deixo de costat la ideologia, vos convido a fer lo mateix a tots els que esteu així, en especial a Anna de Compromís, a Arbona del PSOE, a Josep del PSOE, que són col·legues del món de la docència, i així serà com realment sigueu útils per a l'educació, per millorar el benestar, per tindre un sistema d'educació de qualitat. Per tot el dit, jo vaig a votar a favor.
1: Mamco.
3: No sé per on començar. Tinc quasi una sèrie de coses que no sé per on començar. Però bé, començaré en lo primer. Ferran, és il·lícit que ens agradara més esta moció que les altres? Això és la primera pregunta que li llança. Jo suposo que no, per això hem presentat esta, no? Vale. Després, crec que has dit alguna cosa de la vaga, crec que l'última, si no recorde mal, no va ser l'any 87, no va ser l'altre que has dit tu, tampoc passa res. També mos has tildat de traïdors, m'havien dit moltes coses en esta vida, però traïdor no m'havien dit mai, ja en tinc una altra per la col·lecció, moltes gràcies. També has parlat que la ideologia, l'escola l'havien llevat de la ideologia. És que les ideologies que estan governant o estan al davant del govern en aquest cas és el que, entre altres coses, ha fet mobilitzar-nos també. Perquè les ideologies sí que influeixen en la nostra forma de viure i en les nostres coses. Per tant, sí que les ideologies fan mobilitzar-nos. Vale, crec que també has parlat que la vaga més o menys s'havia pogut fer abans. Bueno, jo com a sóc, tot el que ho tenia preparat, que m'ho havies de preguntar, primera, dir-te que nosaltres així no venim a decidir si s'ha de mobilitzar o no el professorat. Això correspon a les seues organitzacions representatives. El que sí que estem plantejant és que ens pronunciem. Ens pronunciem davant si és necessari reduir ràtios. Jo crec que sí, crec que sí. Si és necessari millorar plantilles, crec que sí. Si és necessari reduir la burocràcia, creiem que sí. Si és necessari millorar les infraestructures, creiem que sí. Si és necessari dotar millor els centres d'una educació inclusiva i real, creiem que sí. Si és necessari negociar les condicions laborals i retributives del professorat, creiem que sí. Per tant, no cal que desviem el debat. La qüestió no és si al PP no li agrada o no el calendari de mobilitzacions. Han vingut ara. La qüestió és si les mobilitzacions estan motivades per coses que sí que estem tots d'acord. Això és el primer que m'agradaria contestar-te. Bueno, en Camant has parlat de que ha augmentat el número de docents. L'acord de plantilla, si no recorde mal, va incorporar un número de professors i l'any 2024-2025 no van incorporar el govern, no, el 24-25, el del PP, uns 2.000 companys no van incorporar a fer faena. En Camant has parlat de sous, evidentment. Vale. Crec que has comentat, diu, i per què no es va negociar antes? Pues sí, tens raó. La qüestió retributiva va quedar pendent, però anem a veure si el govern anterior no va fer el que tocava i vosaltres estàveu d'acord en que s'havia d'abordar el tema, pues trobo que ara també està bé que lluitem per que els professors tinguin més bona retribució, però sí que dir-te que a diferència de l'immobilisme que estem patint ara, sobretot els sindicats i jo com a membre de la comunitat educativa, el govern anterior sí que va fer front a una sèrie de temes també molt importants, disminució de ràtios, plantilles, infraestructures, l'horari lectiu, totes aquestes coses que tu com a docent també sabràs, perquè saps que ens van carregar quan estava governant el PP, ens van fer més hores i totes aquestes coses, en canvi ja quan el govern botànic es va llevar. Bé, també ens has parlat alguna cosa del valencià. El valencià, jo trobo que apego, n'hi ha molt poques persones que me'l pots tocar, que el poden tocar. És la llengua nostra. No creiem que la llengua pròpia d'una comunitat es pugui utilitzar, com tu mos acuses a nosaltres, per a fer confrontació política. La llengua no sabia tocar. I el que estan fent en el valencià, sobretot l'últim de vetar a escriptors que siguen catalans o balears, vetar a esto és com si, per exemple, un argentino li digueren que no pot estudiar a Cervantes. Això és el que estan intentant fer el govern que està governant la Generalitat del PP. En quant al pla edificant, també es parla algú del pla edificant, i sí, i és la millor, trobo que és, llevat de la de lo bé que va quedar la malograda Ciexa, menys mal, perquè allò va ser un niu de corrupció i de diners que van desaparèixer, sí que quedava per fer. Ningú ha dit que el Botànic va resoldre tots els problemes. El que sí que el puc dir és que va intentar resoldre'ns i molt més ràpid que estan intentant resoldre-los, millor dit, estan creant problemes estos. I ara sí que una opinió personal. Jo crec que el que més ha fastidiat els sindicats és el despreci que han tingut. Perquè la primera reunió, quan ja es caldejava això de la vaga general, en vez d'anar la consellera, crec que va anar el secretari general d'Educació, una persona que el problema ja era un poc, estava un poc greu, i van passar molt automàticament. I avui crec que ha anat a negociar la consellera d'Educació. I per últim, trobo que has parlat de 2.400 milions és lo que les reivindicacions que tenim, menys mal, perquè jo vaig llegir que algú va dir que 2.400 milions era el que volien cobrar més els professors. Això ho vaig sentir jo. Jo que sóc un poc, no sóc molt listo, però vaig fer un comptes, no sé quants euros al mes, i trobo que mixen que hi havia 400.000 professors a la Comunitat Valenciana. Menys mal, com ara ja s'ha quedat que no és només, és totes les reivindicacions que demanem, que si acceptaren la financiació que es va proposar el govern central, sí que estarien els diners per a poder arremetre i fer front a totes aquestes despeses anuals que és el que diu la conselleria que costen, i per tant sí que es podien posar a terme totes les reivindicacions que tenim.
1: Una aclaració més, Anna.
0: Primer que res, corrobore les paraules d'Arbona. A mi m'agradaria explicar-te, la moció que vam passar no era una moció que presentaven els sindicats, sinó que era algo que s'havia elaborat de manera ràpida i s'havia presentat en alguns ajuntaments. ¿Vale? La moció que hem presentat a l'Ajuntament de Pego no l'han feta ni Arbona ni jo, perquè no tornes a dir que això és politiqueo, home, per algo estem en política, tu el primer, ni la redacta Arbona ni la redacta jo, és a dir, moltes de les persones que estan ahí baix i moltes de les persones que has anomenat i has donat les gràcies i estaven ahí baix i tu no estaves ahí donant los suports i estaven, moltes de les persones que han dit, no estaves tu ahí donant los suport, a aquestes persones estàs dient que són polititzades. I després una altra cosa, la vaga, la segunda, les dos vagues d'este any al voltant d'un 70%. Si el 70% del professorat haguera votat al Partit Popular, otro gallo cantaria, ara no estaria governant a la Generalitat Valenciana. És a dir, no diguem quan ens interessa que algo és politiqueo i quan no ens interessa no és politiqueo. Per un altre costat, jo no sé si tu estaves en Educació. Jo sí. Suposa que Juanjo troba que també estava en Educació. Jo vaig patir i ho recorde perquè eren els meus primers anys de molta il·lusió. Jo vaig patir, com tu has dit ahir, que en 2007, has fet ahir una declaració de que en el 2007 es van augmentar no sé quantes plantilles i van mentir en Educació, pues, dos anys després van patir les majors retallades de la història de l'educació. Les majors retallades de la història de l'educació. Entre elles, és molt fàcil. És que jo ja ho entenc. És molt fàcil. Jo necessite desviar diners. A on? Després el diré on es desvien els diners. Ja ho he dit un poc, però després t'ho tornaré a remarcar. Necessitem desviar els diners. Els he dit de serveis públics, que és el que fa el PP, governe sí, governe a l'Estat espanyol o governe on governe, és a dir, retallar de serveis públics per a invertir-los en un altre... A bous? Als bous? Jo què sé, als bous, per exemple. I com es retalla en educació? En educació és superfàcil de retallar diners. Què fem? Pugem ràtios. Pugem les ràtios, si, si en 20 alumnes m'ixen 7 classes, en 30 m'ixen 4. Quants professors en sobren? Si això multipliquem per cada 3, per cada nivell, per cada centre, i si el centre té, és com els nostres, si són més grans, imagina't. Més coses que van fer, per a fer-te memòria, no, no ho sé si tu estaves, però per a fer-te memòria, més coses que van fer van dir, no, no, en lloc de 18 hores lectives, ara en tindreu 20. Si jo en treballé 20, jo en treballé 20, dos més per professor, números també, dos més per professor, necessitem menys professors. Perquè tu dius que el 2007 va ser la millor, es va invertir ahir molt, professora, pues no sé on estaves, però jo sí que estava i això no va passar. I després va ser la gran vara econòmica, que va ser que ens van reduir el sou i no és això, que ens van dir que, en, que no vam cobrar una o dos pagues extres i ens van llevar l'IRPF. És a dir, que en el mes de Nadal, el professorat valencià d'aquella època va cobrar menys, menys que un mes normal. Menys que un mes normal. I les baixes, les substitucions no arribaven, tampoc, el que és el que està passant ara, no arriben substitucions. Un professorat, un professor o una professora es posa de baixa, no passa res. Que passi un mes, que en passen dos, tot això que m'estalvia la butxaca. Tot aquests diners és el que està passant. Què li passa al professorat valencià? No està polititzat, que ja tenim l'esquena curtida i ja sabem on anem. I per favor, que tu digues que Compromís i que el Partit Socialista està manipulant quan notícia de fa un moment, manipulant els sindicats, vaig a llegir-te la notícia. Ampe respalda e impulsa la participació a la huelga. Que jo sàpiga, Ampe és supersimpatitzant de Compromís. No, Josep, veritat. I del PSOE?
1: Tampoc.
0: Tampoc. Per tant, tot aquest discurs d'odi que acabes de fer, tot el discurs d'odi, sí, has fet un discurs d'odi, has fet un discurs d'odi i damunt mos has dit traïdors. Com que no has fet discurs d'odi? Clar que has fet discurs d'odi. El que passa és que hem de posar nom i cognom als culpables de les retallades. I t'he de donar una cosa a raó. El sou, el botànic, no el va tocar. En això t'he de donar la raó. En això t'he de donar la raó. Però en 8 anys es van fer coses bé i es van fer coses que no estaven tan bé. ¿Vale? Però en 8 anys es va millorar la qualitat educativa perquè es van rebaixar les ràtios, es van fer codocències i aleshores necessitàvem, els nostres xiquets i xiquetes tenien molta més atenció. Molta més atenció que ara. Moltíssima. Vale? Més coses que t'he de dir. Has dit que Vicent Marçà, estan en els decrets de Vicent Marçà, però tu no, és que no sé en quin planeta vius. En quins decrets de Vicent Marçà? Si totes les queixes que tenim ahir són decrets i coses que està fent el Partit Popular. En totes aquestes coses que dius que estàs tan a favor. En totes aquestes coses, qui els ha firmat? Tot això ho afirma Vicent Marçà, però tu no t'has llegit. Jo trobo que li ho poses a la IA i la IA t'amolla ahir qualsevol cosa i punto pelota, perquè si t'aparares a llegir les lleis, això no ho trobaries. I per últim, t'explicaré on van els diners. El primer que va fer el Partit Popular va ser rebaixar els impostos fiscals als més rics. D'on traiem aquests diners, si la caixa ha de quadrar? Del retall a serveis públics. I saps on se'n van els diners d'educació? Ara t'ho dic, perquè ho tenia apuntat així i se m'ha oblidat. Se n'estan anant al finançament de centres concertats privats. Augmentar el sou, així, sabeu a quin ha augmentat el sou? Al professorat de religió. Que ells estan triats, ha dit, per l'arxobispat. Ahí sí que els han augmentat el sou. A un mes se n'han anat. Han invertit en escoles, aquesta va ser l'última notícia, que segreguen per sexes. Escoles concertades que segreguen per sexes, que segons la Constitució, això és il·legal. 4, però n'hi ha 4. Per tant, no em digues que la política del Botànic i la política del Partit Popular és la mateixa. Hem de posar-li nom i cognoms a els que estan fent que reculem.
1: Ferran, per dir alguna
2: cosa? Ja han dit el que tenien que dir. Nosaltres tenim claríssim, jo com a portaveu tinc claríssim, ja dic la nostra línia. I la ideologia s'ha de quedar fora de l'educació.
1: Bueno, jo volia fer tres xocotes puntuacions. Primer, la proposta que s'ha portat així és la proposta que ha portat la comunitat educativa de Pego. Vale? El Partit Socialista de la Federació de Municipis i Províncies va rebre una proposta de moció per a esta, que era molt més extensa, que tenia molt més argumentari i tenia més coses. Però, i supongo que Compromís també ha de rebre una del seu partit, en la qual també estaria igual. I supongo que el teu partit, si treballa en conforme toca, t'hauran enviat l'argumentari perquè pogués rebatir totes les propostes que nosaltres poguem portar, que és el que fan els partits normalment. Però nosaltres el que hem fet ha sigut assumir la proposta que la comunitat educativa de Pego m'ho ha portat i no imposar la nostra política o la nostra versió sobre la versió de la comunitat educativa de Pego. Per això no ens hem assentat a negociar res, hem assumit la que ens han presentat la comunitat educativa de Pego. Vale? Segon, una de les grans coses que està dient els sindicats i la comunitat educativa de la Comunitat Valenciana és negociar. I si algo ha fet el Botànic, i per això no hi ha huelgues, ha sigut assentar-se en les comunitats educatives i negociar. I negociar. Què és el que hem fet? Vos demanaria que callareu la boca, per favor. Vale? Jo no parlo quan estan parlant els vostres. I vos demanaria el mateix. Si us avorriu, sense ningú problema. Vale? El que hem fet en el Botànic ha sigut assentar-nos a negociar. I gràcies a aquests acords que han arribat en els sindicats, no hi ha hagut huelgues. Vosaltres el que heu fet ha sigut despreciar als sindicats. I per això hi ha una huelga. I tercer, la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana, que està, ja té sentit per lo bajini, pa Catalunya. Teniu paralitzat el projecte en el Senat, on teniu la majoria absoluta, i 14.000 milions d'euros no arriben a la Comunitat Valenciana per culpa del Partit Popular. Que en voleu més? Vale. Que esteu a favor? No. És que 14.000 milions no arriben a la Comunitat Valenciana perquè vosaltres teniu el projecte paralitzat en el Senat. Que li donen més a Catalunya, tinc igual. Que li donen més a Galícia, tinc igual. Jo vull que és 14.000 milions a la meva comunitat. Els altres que els donen a qui vulguin. I qui ho ha paralitzat és el Partit Popular al Senat. Esos 14.000 milions no els tenim així perquè vosaltres ho heu paralitzat. Que en volem més? Molt bé. Mireu, en la RPT que hem fet en aquest ajuntament, els treballadors demanàvem més. Demanàvem més. I hem arribat a un acord i han arribat a un acord de consens entre tots. I per això la RPT s'ha aprovat. Els treballadors demanàvem més. I nosaltres volíem donar menys. I al final arribes a una negociació i arribes a un acord. El que esteu fent, el Partit Popular, en les institucions nacionals, és paralitzar-ho tot. Que caiga Pedro Sánchez. És l'única consigna. És l'única consigna que teniu. Tombar el govern de progressista que n'hi ha a l'estat espanyol. És l'única consigna. I sou capaços de tirar-vos pedres a la vostra teulà per a tombar això. Sou capaços de renunciar a 14.000 milions d'euros, que mos vindrien molt bé, per la dana, per l'educació, per la sanitat i per tot. Mos vindrien molt bé i no caldria retallar. Però no. Busquem paralitzar, que caigui el govern. Però no cau. No sé què fa Pedro Sánchez, però no cau. Va per damunt d'una corda, fa funambulisme, fa el que vulgueu, però no cau. No és que no cau, que l'altre dia en el Congrés de Diputats ho va dir. No aneu a governar mai. No aneu a governar mai. I el mateix va passar a Pego. No aneu a governar mai. I el pla edificant, que era l'últim que volia dir-te, bueno, toca la loteria. Gràcies, a lo millor, a la gestió del Partit Popular de Pego, o perquè tens més amics que tenen els d'Oliva, o perquè tens més amics que tenen els de Gandia, o perquè tens més amics que tenen els de Dénia. Però a tots no la toca la loteria. És de la Comunitat Valenciana. Pot ser que a Pego me'n vagi tocat i que els plats edificats que teníem se vagin consolidat. Pot ser, però i és d'Oliva, que no tenen el mateix dret, i és de Gandia, no tenen el mateix dret, i és de Dénia, no tenen el mateix dret. Quants plans edificants s'han executat? Quants s'han retirat? Quants diners des que està en poratge en el Botànic per infraestructures s'han tirat darrere per reformar la plaça de Bous de València? Per exemple, quants diners? D'això no has parlat. No ha tocat la loteria. Gràcies. Vale? Però a quants no ha tocat la loteria? Les infraestructures de les escoles públiques tenen que dependre de si el concejal o l'alcalde d'un poble és més amic del conseller o no? Tenim que basar aquest tipus d'inversions en l'amistat personal que pugui tindre una persona en el que dones diners? O en plans que toca fer-se'n? Jo voldria saber si té que ser així, no? Perquè si no, jo en compte de vindre així totes les setmanes, totes les dies a l'Ajuntament i estar 8 o 9 hores així, m'aniria totes les dies a la conselleria, convidaré el conseller a esmorzar, convidaré el conseller a dinar, me l'emportaré de viatge i a veure si em toca més coses pel meu poble. És que potser ho faig jo, això. Així va bé. Pues ja sabem quina política és la que tenim que fer. Bé, és el que és la política que fan alguns. Bé, passem a votació. Vots a favor de la moció. S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Perdó. Sí. Punt sext. Perdona.
4: Donar compte...
1: Pensava que s'havia acabat allò al plenari, però no s'acaba. Perdona.
4: Donar compte de les resolucions dictades des de la darrera sessió ordinària.
1: Un sèptim.
4: Donar compte de l'informe resum de control intern 2025.
5: Es presenta l'informe resum dels resultats de control intern d'intervenció de l'exercici 2025 segons el Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril que regula el règim jurídic de control intern en les entitats locals. En aquest informe en quant als ingressos es constata que no s'ha detectat cap irregularitat. En quant a les despeses, s'han fiscalitzat tots aquells actes que podien produir obligacions de caràcter econòmic i s'han informat en objeccions un total de 2.199.685,84 € en un total de 50 informes per no existir contracte. Després n'hi ha 4 informes que pugen un total de 4.074 € per publicitat institucional sense demanar ofertes. En quant a la intervenció formal i material del pagament, no s'ha trobat cap irregularitat. S'han fiscalitzat també totes les bestretes de caixa fixa i s'han presentat objeccions en quant al subministre d'aliments a la residència per excedir el límit a partir del qual cal contracte. En quant als manaments de pagament s'ha justificat, no s'ha trobat cap irregularitat. Pel que fa a les actuacions de control intern, s'han fet informes de pròrroga de pressupost, modificacions de bases d'execució i finalment d'aprovació del propi pressupost. S'han fet també informes per expedients de modificacions de crèdit, 4 expedients eren de modificació per suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, 37 expedients de modificació de crèdits per transferències de crèdits i 13 expedients per generació d'ingressos i 3 expedients per incorporació de romanes de crèdits. A més, també s'han fet informes per als manaments de pagament a injustificar, informe de la liquidació del pressupost, s'han emès 39 informes d'objecció sobre decrets d'alcaldia, s'ha informat al Tribunal de Comptes sobre els acords i resolucions contraris a objeccions, s'ha remès complidament la informació econòmica i pressupostària al Ministeri d'Hisenda, tant les execucions trimestrals com el PEM per la morositat, com el que fa referència a marcs pressupostaris, línies fonamentals, compte general, cost efectiu de serveis, etc. S'han emès tots els certificats d'existència de crèdits requerits, així com els de percentatge de recursos corrents en matèria de contractació. Pel que fa als mitjans tècnics i personals, en l'informe es considera que, donant la càrrega de treball, el Departament d'Intervenció no compta amb suficients mitjans per poder complir amb plena seguretat jurídica i amb la diligència deguda a les funcions legalment encomanades. A més, durant l'exercici 2025 s'ha donat una situació límit per la falta de recursos humans, la qual cosa dificulta considerablement i inclús impossibilitat la realització en temps i forma d'algunes de les tasques encomanades. En conclusió, s'han realitzat pràcticament totes les actuacions recollides en la legislació, però si no haguera sigut per la falta de personal qualificat, s'hauria pogut incidir més i millor en alguns aspectes i millorar l'eficiència en la gestió. Com a recomanació, cal dir que hauria de tramitar-se els corresponents expedients de contractació a fi d'evitar els continus informes d'objeccions. Com a mesures correctores a implementar a través d'un pla d'acció, seria tramitar les expedients de contractació segons la llei de contractes de les administracions públiques. En quant a la valoració del pla d'acció, no costa que s'hagi elaborat.
1: Molt bé. Punt. Precs i preguntes. Com sempre vos dic, en els precs... Demà hi ha una mesa de contratació per realitzar l'edifici del Matadero que albergarà a la policia local a partir de la seva construcció. S'ha licitat el Data Center, que en fase de proposta d'adjudicació, a l'espera de presentar documentació per part de l'empresa adjudicatària, que és Enetic Projector SL, i s'han fet contractes menors de servici d'assessorament jurídic en matèria de derivació de responsabilitat solidària davant del Tribunal General davant de la Tesoreria General de la Seguretat Social i d'acompanyament de la resolució de concessió del servici d'aigua i de la condició d'agent urbanitzador de Montepego S.A. Propòsit d'aquest Ajuntament, i per això s'ha fet el contracte, de llevar-li la condició de subministrador d'aigua a Montepego S.A. i llevar-li la condició d'agent urbanitzador de la urbanització. Estem treballant en l'Ajuntament de Dénia i l'Ajuntament del Ràfol per a fer un pla conjunt i solventar aquest problema que ens ha sorgit en la urbanització. I ara sí, algun prec, alguna pregunta per part de l'oposició? Sí. Ferran? Sí?
2: Bueno, tema sí per treballar. Ha sigut un plenari un poc més llarg de l'habitual, és que els temes que venien ho requerien. I ara, en aquest torn de precs i preguntes, doncs nosaltres no volem desaprofitar-lo per instar-vos, Enrique, al PSOE, a treballar i preguntar-vos també de la situació d'algunes coses que hi ha a Sinpego. Moltes d'elles que vosaltres mos vau acceptar en el pressupost del 25 i no estan executades. O preguntar-vos en quina situació estan. Per desgràcia no tenim un teatre. Vos vam plantejar una alternativa. Es va arribar a establir el pavelló de l'antic institut. Vam acordar que s'adequaria i encara no està. Nosaltres vam aportar una inversió de vora 140.000 euros per adequar tota la zona de la vorera i de la instal·lació i seguirem apostant i invertint en aquesta zona sempre que tinguem ocasió. Llavors, ens agradaria saber per fi si es va executar abans de l'estiu, si esteu esperant per després de l'estiu, perquè és una necessitat que el poble necessita atendre. Per un costat. Vaig extendre'm perquè tinc diverses preguntes, si vos pareix bé. Després, el tema de la basura, que no està sent un servei de qualitat. Sabem que no hi ha un contracte, ja ho dic els motius que vosaltres plantegeu, quan voleu busqueu informes externs per realitzar aquells que us interessen. Entonces, demanaríem que mentre no es realitzi, si no, el contracte de la basura, treballareu en millores

0: Vale, vos demanem que ho feu. L'altra petició, Enrique, és que tu saps que t'han instat a que treballeu en la redacció del projecte que hi ha que presentar a la Diputació d'Alacant per a poder al final seguir tirant endavant en les obres del carrer Sant Miquel. Vos estem que si ho feu des de la casa o, com ho heu fet en altres coses, en un agent extern, que treballeu en la redacció d'aquest projecte. Ja vam quedar nosaltres en la negociació del 25 millorar l'escola d'estiu. I així no ho vam fer. Vam incluir unes partides per millorar-ho. És cert que ens han sentat a parlar per a l'escoleta d'estiu d'ara de l'any 26 i esperem que les nostres propostes de millora les atengueu, que ho treballeu, perquè així no serà al final pues, com la nostra comunitat educativa, els nostres joves, pues, en període no lectiu, estiguin atesos i estiguin atesos en qualitat, no sols en períodes lectius pels centres educatius. També volia demanar-te, Enrique, que la partida que vam incluir nosaltres de 25.000 euros en el pressupost per adequar i millorar i posar fons al nostre poble i als parcs, l'executeu. Que poseu fonts adequades per donar-nos atenció als xiquets, a les xiquetes, als pares, als mares, quan estan en el poble o en el parc, així com serveis públics, que ho vam demanar. Que ho feu perquè és necessari. Mira, vaig a dir mira, has nomenat lo del Matadero, Enrique, que hi ha una subvenció de Diputació, vam parlar, estem d'acord, el PSOE, nosaltres estem d'acord, en aquesta actuació, el cos de la policia està també d'acord, per tant, s'ha treballat en una bona línia. Ara t'emplace a que es millori la situació del local, d'acció urgent, ja que allí hi va haver pues, ara un canvi d'ús, també en el Massen que necessiten els voluntaris i acció urgent. Podria dir-te moltes més coses, trobo que vaig deixar-ho així. Bueno, l'última, mira, el futbol, ara ve el Mundial, vale, pues mos agradaria que si em pego pues posaré una pantalla, és en mes de juny, juliol, també estem en festes, pues, pa complementar, pues posaré una pantalla gegant perquè la gent del poble pugui acudir i veure els partits de futbol, per almenys de la selecció espanyola. Ho demanem. Espero que treballeu en aquesta línia perquè també és esport, i és cultura i és poble. Gràcies, Enrique, per haver-me escoltat. Ha fet moltes reivindicacions, pregs, preguntes i te ho passo.
1: Voleu contestar algú?
2: Que no ha preguntat res. Crec que l'únic que li he entès preguntar és per el tema de l'alternativa del teatre, perquè tot l'altre ha sigut peticions que vol que duguem a terme. Per tant, s'està adequant la instal·lació... Perdó. S'està adequant la instal·lació en l'antic institut. Si passeu per allí veureu com s'està executant una rampa i s'ha de posar l'accés a l'edifici, per tant, s'està treballant en això, s'està executant la rampa, es posarà la porta i entenc que tot el necessari per a que es pugui fer teatre dins estarà enllestit.
1: De tot el que hem explorat, voleu contestar alguna cosa més? Millor l'únic que puc dir-te és que la basura, ja t'ho havia contestat antes, no tenim temps de medi ambient, el pla d'ocupació lligat al pressupost i el d'enguany encara no l'han posat, el projecte Carrer Sant Miquel, l'externalització d'aquest projecte, estem parlant d'uns 50.000 euros només del projecte, no de l'obra, sinó estem parlant del projecte, que és un 10% de lo que serà l'obra. Doncs si no hi ha pressupost, no hi ha diners per a poder fer el projecte. Des de la casa actualment no es pot fer, estem intentant a veure si arribem a fer-lo. L'escola d'estiu, més o menys, tenim clar el que volem, les fonts estan pressupostades i crec que en poc temps vindran, és un problema de que la font en si no està així, els vàters s'ha contemplat, el que es pugui pagar un vàter

0: públic tant en el Paseo Mitchell com el Paseo Cervantes, d'estos que són que es netegen ells automàticament i que poses una monedeta de 10 cèntims o 20 cèntims perquè la gent pugui anar. El tema exurgent el reitere una i una altra volta, i ho dic un milió de voltes, encara que siga una associació sense ànim del grup de lucre, està fent una prestació de serveis a l'Ajuntament de Pego i, per tant, les instal·lacions que ha cedit a l'Ajuntament no les deurien ni siquiera d'haver cedit, tenien de ser instal·lacions pròpies, i l'Ajuntament ha cedit unes instal·lacions i que, si podem, continuarem millorant les instal·lacions perquè tinguem millor un servici. Però l'edifici de la Creu Roja en Dénia no és de l'Ajuntament de Dénia, és de la Creu Roja. En això vull dir que nosaltres tenim un treball en acció urgent que tenim que agrair tot el que fan contínuament, però també us tinc que dir que al final, encara que sigui una organització sense ànim de lucre, està fent una prestació de serveis a l'Ajuntament de Pego. O sigui, està actuant com una empresa. I nosaltres no li posem a ninguna empresa un local pagat per l'Ajuntament. I això ja ho hem explicat un milió de voltes. Si voleu fer política d'acció urgent, doncs feu política exurgent, però sapieu que exurgent està gràcies al govern progressista que va llavors en el seu moment per aprovar el que era exurgent. I en el tema de la pantalla gegant del futbol, estem en moros cristians. La pantalla, doncs no sé si al final la posarem o no la posarem o com la farem, però per exemple el dia del partit d'Uruguai, que era a les 9 de la nit, són moros cristians, o sigui, no té ningú sentit en festes patronals posar una pantalla. En altres dos partits era a les 6 de l'esperar. Em poses una pantalla a les 6 de l'esperar al mes de juny perquè la gent pugui veure el futbol i que no li pegui la torrera. Ves al poli, ves al multiactivitats o ves al mercat i t'enfuegaràs. I t'enfuegaràs de calor. No estic dient que no sigui viable, estic dient que és complicat. A lo millor, si arribem a la final, pues a lo millor sí que seria viable el dia de la final, que a lo millor serà el 7 o el 8 o el 10, o el 10 de juliol.
1: Quan arribat a la final de futbol, de bàsquet o qualsevol esport, no només de futbol, si arribat a la final, si arribat a la final, no pati que partit, no pati que és un altre partit. Si t'ha d'esperar.
2: Sempre que m'han demanat, i això ho vingut sempre peticions del club de futbol, mira, podem posar una pantalla del club de bàsquet, podem posar una pantalla, i a vegades hem posat pantalles al pavelló cobert, quan ha arribat una final d'Europa de bàsquet, una final de mundial, no vol que sigui bàsquet que futbol, sempre com un club m'ha proposat, hem posat una pantalla allí, completament gratuïda per a la gent. Però posar partit per partit, per exemple, a mi m'agrada l'atletisme, i jo dic, ostres, posem una pantalla per a l'atletisme. Per exemple, ho veig coherent. Una cosa és que arribem a una final d'algo especial, doncs bé, val la pena fer una inversió per una pantalla, que tampoc és una cosa de l'altre món, que és una cosa assequible avui dia, que no va més, i es posa. Però l'altre, partit per partit, al final posarem pantalles, perquè per sort els esportistes que estan competint a nivell mundial són molt bons, així a Espanya estarien cada dia posant una pantalla.
0: Molt bé. Sí.
3: S'ha proposat posar algo que faci sombra al passeig Cervantes. Els arbres enguany s'han tallat molt, s'han netejat molt, que tenien molta falta de netejar, però no... veritat és que només ha fet dos dies de sol, però al passeig no es podia estar, era molt cru. I anem cara a l'estiu i no hi ha ningú parc que tinguem una sombra.
4: Tots els anys que s'han podat, i s'han podat molt menys que els últims 4, 5, 6 i 7 anys que es tallava tot, ja t'ho dic jo. Llavors, com, quan menys el dones compte, tindrà sombra.
3: No és una...
0: Bueno, donem per acabat el plenari. Si alguna persona del públic vol fer alguna pregunta o vol dir alguna cosa, i si no, doncs pues, m'anem.

Ràdio Pego, a prop teu.

0: Ràdio Pegot desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más.
1: Ens acostem a altres pobles perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.

De Segària a Alexandria. La paraula mar endins. Un espai de literatura i arts conduït per Jovi Lozano.

Molt bona vesprada, benvinguts un dijous més al nostre DC Gary Alexandria. En aquest cas, aquest dijous no és un programa normal, tampoc ha estat una primavera normal, també ho podem dir, amb moltes cancel·lacions dels convidats i convidades que en principi havien de visitar-nos, però a voltes el que el temps s'encarrega de segellar és l'adeu de moltes persones estimades. En l'àmbit literari, la pèrdua d'aquesta setmana, coincidint amb el diumenge de Pasqua, que sembla una broma d'aquelles pesades, és la de Josep Piera. Ha estat una de les grans notícies de la setmana, pràcticament en tots els àmbits informatius, demostrant que no només perdíem un escriptor valencià, ese gran lletrat ferit de Gandia, sinó que se'ns escapava un mite que ja feia temps que gaudíem, perquè l'hem fruit en aquests últims anys, tenint en compte la salut precària que ha acompanyat el nostre estimadíssim Pep durant tantes dècades, tot i que només els més propers en sabien amb detall totes aquestes penúries. I és que a voltes la salut ens gasta males passades, però la vida és moltes voltes la transgressió d'aixòs principis i sobretot de fer valdre una resiliència per damunt de la condició física. Esa és l'eternitat i la seua glòria que celebrem avui al nostre programa especial de Segària Alexandria.

I és que ho parlàvem, si hi ha algun consens en un món com és el cultural nostre i amb tants talents, tantes persones valuosíssimes al nord i al sud del nostre territori, el més important és entendre l'estima que es va veure en aquest soterrament, en aquest adeu cívic a Gandia, en una setmana on ha hagut, ja dic, molt de moviment, molt d'article, tots ells importantíssims com a testimonis d'aquest afecte que jo crec que ell ha sentit des d'allà on estiga i que també és d'alguna manera la mèdula d'aquest espai. Ens agradaria també en un futur que aquest de Segària Alexandria fora també un fòrum per recordar-lo a través de tots els seus estimadíssims autors i autores, tants amics des de Saforíssims, evidentment, que és l'epicentre geogràfic del mite de Piera, així que també emplacem per a aquesta futura incursió que de segur a ell li farà molt de goig escoltar aquestes veus d'aixos fans que no l'han deixat mai. L'estima jo crec que era un dels grans factors que engrandia i augmentava la màgia de tot el que ell va escriure, perquè si no només parlem d'escriptor, estem davant d'un autor que això ho diuen els crítics, ho diguem nosaltres i ho diguem amb, és a dir, amb tot l'orgull del món. És difícil delimitar a un autor que, com bé sabeu, va guanyar aquest prestigiós Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que lliura cada any Òmnium Cultural. Va ser apenes fa 2 anys, per tant podem dir que va ser puntual la tria i que aquest goig ell el va poder viure. I no només reconeixíem, com ja dic, a priori el poeta, sinó que ell va ser pràcticament totes les encarnacions que ens pot donar la literatura, des de la prosa, els contes, la novel·la, la traducció, periodisme, dietarisme, articulisme, crítica literària. És i pràcticament impossible resumir-lo, ni tan sols amb un especial. I per això prenc les paraules de l'amiga, també poeta i també d'eix grau de Gandia. Podem dir que la Safor té un doble dol, no? Però comentava la companya, l'amiga Maria Josep Escrivà, que estem parlant d'una figura insubstituïble, que és moltes voltes un d'aquells adjectius que no podem emprar, no? En un món tan ràpid, tan veloç, que pràcticament no ens dona temps de digerir allò que llegim, allò que publiquem, allò que divulguem. Per tant, aquest de Segària Alexandria és aquest petit viatge en memòria de Josep Piera, ara que pràcticament la seva empremta encara està entre nosaltres, vola alt i va a volat, però alimentat sobretot per aquest adeu cívic que va demostrar que la seva estima i el que ell encara significa entre el món literari i la nostra llengua és d'una noblesa absolutament sense precedents. Un dels grans mites del segle XX, també del segle XXI, que avui protagonitza el nostre de Segària Alexandria.

I és que moltes voltes, això ho diguem, les biografies o el que nosaltres entenem per biografia o currículum es queda menut, sobretot si veiem aquesta simultaneïtat a voltes d'avanços, passió, vida i text entrellaçats l'un amb l'altre. I en figures com ell, evidentment, es fan indivisibles, eh? Si parlaven d'una figura i d'una prosa insubstituïble, també ho és, eh? El seu recorregut vital. Josep Piera Rubió va néixer a Beniopo el 30 de maig de 1947 i estudià als Escolapis de Gandia per fer més tard magisteri a València. La seva anada a València coincideix amb els inicis del que aviat seria el moviment literari conegut com a esa generació dels 70, de la qual ell seria un dels seus màxims representants. La seva obra literària fa els primers passos en castellà dins dels ambients literaris novíssimos, fins que sa mare del nou valencianisme que marcarà aquesta dècada. En català, com a poeta, es donà a conèixer en l'antologia Carn fresca de la 1974, que just representa l'aparició de la jove poesia valenciana. Aquesta època és també la del naixement de relacions d'amistat fonamentals al llarg de la seva trajectòria personal i literària. Des de la que serà la seva companya de vida, Marifé Arroyo, amb la qual es casa el 1972, fins a amics poetes com ara Jaime Siles, José Luis Parra, Marc Granell, Eduard J. Berger i Adolf Beltrán, entre altres. Amb aquests últims companys crea la revista Cairei i en forma part del Consell de Redacció entre els anys 1979 i 1982. L'any 1974 deixa la ciutat de València i es posa a viure amb la seva companya a la Drova Barx, la vall dels seus estius infantils, eixe mite que va anar agafant més i més forma i sobretot més i més ressò en la mesura que ell més en parlava. I és que la Drova anirà adquirint amb els anys eixe caràcter de lloc i paisatge mític en l'obra narrativa de l'autor. Poc després, el 1976, se celebren a Gandia els actes de cloenda de la secció literària del Congrés de Cultura Catalana, que suposen una fita per a l'articulació de l'anomenada generació dels 70 als Països Catalans. D'aquest temps són les seues relacions amicals amb poetes com Xavier Bru de Sala, Ramon Pinyol, Maria Mercè Marçal, Vicent Altalló, Jaume Pont, Àngel Terrón, Miquel de Palol i Àlex Susana, entre altres. Després d'uns primers llibres poètics a les acaballes de la dècada de 1970, guanya el Premi Octubre Andròmina amb la seva primera novel·la, Rondalla del Retorn. Estem parlant d'eixe 1977. Obté el Premi Carles Riba de Poesia el 1979 amb El somriure de l'herba, que seria publicat just un any després, el 1980. També durant aquests anys inicia el seu periple viatger per la Mediterrània, que donarà alguns dels títols en prosa més rellevants de la seva trajectòria narrativa, marcada per una prosa entre intimista i memorialista que el situa com un dels autors pioners en la que s'ha anomenat narrativa.

Paral·lelament, de 1974 a 1979 treballa activament en el món de la pedagogia, col·laborant en diversos treballs i cursos sobre introducció de la llengua materna en l'ensenyament amb el suport de la Universitat de València i coordinats per Manuel Sánchez Guarner. El 1980 abandona el món educatiu per a dedicar-se plenament a la literatura. Per aquests anys publica articles de crítica literària en revistes com València Semanal. Després d'ocupar una vocalia del 1981 al 1985, és vicepresident del País Valencià de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Més endavant, ho és també del PEN Català. Parlem del període entre 1987 i 1995.

El 1981 obté el premi Josep Pla amb el single Verd. Estem parlant d'un treball que es publicaria el 1982 i primer llibre d'aquesta narrativa del jo que tant usa del dietari i de les memòries com del llibre de viatges. D'aquests anys són els seus viatges per la Mediterrània a Grècia i Itàlia. El curs 1985-1986 el passa a Nàpols com a lector de català a l'Instituto Universitario Orientale. També d'aquests anys destaca la plasmació literària del món poètic andalusí, iniciada amb els poetes aràbigo-valencians, llibre del 1983, i Poemes de l'Orient de l'Àndalus, 1983. Entre els llibres més significatius en prosa d'aquesta època es troben Estiu grec, que és del 1985, i Un bellíssim cadàver barroc, 1987. De tornada de Nàpols cau en una crisi on se li agreuja una antiga malaltia. Abans no diagnosticada, estem parlant de la malaltia de Crohn. En això, si parlem que Piera va ser un autèntic visionari i sobretot debutant, amb tants gèneres que al final acabaria encapçalant. També en el món de la salut, és una de les primeres, podem dir, víctimes en una malaltia en la qual no hi havia pràcticament bibliografia i sobretot tractament. Cal dir que aquesta malaltia greujada el manté tot un any hospitalitzat a Gandia. D'aquesta experiència combinada amb un viatge a Sicília apareix el llibre Així s'acaba tot, un dels seus, evidentment, imprescindibles títols. Estem parlant de l'obra de 1993. En començar la dècada dels 90, dirigeix la campanya de l'any del Tirant, organitzada per l'Ajuntament de Gandia, que commemora els 500 anys de l'aparició del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Paral·lelament, del 1991 al 1993, dirigeix l'editorial 3 i 4. El 1991, la seva trajectòria és reconeguda amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

0: Per tant, veiem dècades clares on es forja ese mite i on el poeta, podem dir, que transcendix, no?, eixes esferes político-socials, la cultura, per realment agafar les regnes d'una societat valenciana, d'una societat que necessitava eixe mirall o eixe referent. Després, sobretot el solatge de tot el que hi va fer en aquestes dècades s'ha vist en implicació i la influència en moltíssims artistes, tant de l'àmbit musical com les arts plàstiques, i nosaltres fem aquesta primera parada amb els també saforencs Zo i el seu Diània, que compta amb els versos del gran Piera en aquest Diània, que com anaven a saber que seria també preciós epíleg musical on immortalitzar ese gran geni nascut a Beniopo fa 78 anys. Ens quedem amb el Zo i aquesta Diània.
1: S'haurà mort el poeta, campanes toquen amor.
2: Yo.

d'amors i de paraules, la dels mil i un perfums i les fonts fresques, la dels hiverns de llàgrimes de gel, la de les veus.

és evident, aleshores, ja no només el concepte, sinó l'obra de Piera com a combustible per no tenir tantes generacions d'artistes, des del cor de la Safor fins a totes les comarques centrals, i així eixamplant aquest radi d'acció i d'influència fins a setmanes tan dissortades com aquesta, un adeu que a voltes és simplement un fins després, un com estàs, un esperar, i sobretot tindre consciència de la seva grandesa, molt abans ja d'aquestes últimes hores, no?, que van marcar el seu adeu definitiu. Com parlàvem, la salut, però sobretot les senyes d'identitat que brillen en la seva trajectòria, en la trajectòria de Josep Piera, que ens ocupa en la nostra travessia d'avui, des de Segària a Alexandria, també font del coneixement dins d'aquesta Mediterrània que tant va impregnar la seva obra i la seva visió de la literatura com a testimoni vital.

Hem arrencat amb aquest recorregut biogràfic del qual no podem, evidentment, separar les vivències, el compromís cívic, cultural, absolutament incorruptible, que va marcar, i tots els que el coneixen, tots els que el coneixem, ho hem compartit amb ell estones, almenys des de la meva adolescència, que puc contar-ne alguna, que contaré després d'anècdotes, podem dir que ell en això no renunciava mai a uns principis, no? Cosa és molt difícil de trobar, no?, en un present o en una postmodernitat tan canviant, no?, o tan camaleònica. L'essència, evidentment, és la seva obra i esperem que tot el que s'ha produït aquesta setmana, tot aquest rebombori, evidentment marcat per el seu decés, siga també una oportunitat perquè tothom puga descobrir o redescobrir la seva obra, que ja dic que és una font inesgotable, almenys de referències, perquè allò que escrivia fa més de 40-50 anys, podem dir que segueix sent moderníssim i crec que és la major virtut del nostre protagonista d'avui. Ens havien quedat amb aquesta creu de Sant Jordi que li atorgà la Generalitat Catalana el 1991, i és que literàriament els esmentats anys 90 del passat segle XX, mireu com tot ja agafa aquesta distància cronològica, venen marcats pels llibres motivats pel seu interès cap a la cultura àrab antiga i moderna, amb títols com El paradís de les paraules, del 1995, Seduccions de Marràqueix, el 1996, o El jardí llunyà, de l'any 2000. També la traducció al català juntament amb Josep Gregori de poemes d'Imka Faja, més tard publica diversos títols dedicats a personalitats literàries i culturals del País Valencià, de camí entre l'assaig històric i la biografia novel·lada, com Jo sóc aquest, que em dic Ausias Marc, del 2001, Francesc de Borja, El duc sant, 2009, i que s'emporta el premi Joanot Martorell dins d'aixòs premis literaris de Gandia, i El somni d'una pàtria de paraules, del 2012, sobre Teodor Llorente, i premi d'assaig Mancomunitat de la Ribera Alta. The earth's soft breath guides me away. Cal recordar que part de la seva obra ha estat traduïda principalment al castellà i a d'altres idiomes com l'anglès, el francès i l'italià, i la seva poesia ha aparegut en nombroses antologies col·lectives arreu d'Europa. L'any 2005 és nomenat membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i el 2010 és nomenat fill predilecte de Gandia, tenint en compte que l'any 2013 la seva trajectòria és reconeguda amb el Premi Abril d'Acció Cívica Valenciana.

I és que aquesta llarga ombra de Piera la veiem reflectida en la influència, com hem dit, hem escoltat els Zoo amb eixe Diània, però també hi ha molts altres rapsodes, cantants, intèrprets. Sabeu que la nòmina d'artistes pel que fa a la música en la nostra llengua és amplíssima arreu de tots els països catalans, i la importància sobretot és de fer-ne esment o de a voltes escorcollar en projectes que també donen referència de com de llargs i com d'estimulants eren els tentacles de Sepiera des de Xadrobo, Saforenca. En aquest cas ens aturem amb l'artista Xavier Ribalta, el qual va fer servir aquests poemes també per a musicalitzar-los en temes com aquesta crida de Cants i Encants. Piera com a influència i sobretot com a matriu, no?, per a moltíssims artistes que han fet servir aquests temes. Així que sense més, fem aquesta nova parada musical per entendre i per homenatjar el llegat del nostre gran Josep Piera. Xavier Ribalta, cantant-nos aquests Cants i Encants.

No deixem de meravellar-nos, de l'abast de la seva prosa, dels seus versos, de tot el que escrigué, perquè a vegades sembla que és un fil i un discurs, i parlava molt de discursos i discurs, deia que érem un país de massa discursos i que ens faltava discurs unitari. El vaig escoltar moltes voltes repetir això i m'encantava sobretot la vehemència per defendre allò de la universitat a voltes o el de sumar, sumar, que a voltes en termes de gestió cultural i de patrimoni cultural pareix que siga molt més difícil del que en aparença és restar, dividir, atomitzar. Deia això, en sabia moltíssim, però ja dic, forma part d'una biografia en la que l'activisme evidentment anava en paral·lel a aquesta autenticitat. Ens hem quedat en ese 2005, en el que és nomenat membre numerari d'aquesta secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. I és que amb motiu dels seus 40 anys de trajectòria literària, aleshores, l'any 2008, l'Alfons el Vell i l'Ajuntament de Gandia i aquest Institut d'Estudis Catalans organitzen diversos actes per homenatjar l'autor, com l'exposició de pintura Naufragi del Temps, de Noguerol. És un recorregut d'imatges extretes del llibre Puta Postguerra, així com l'exposició Josep Piera, la passió de les paraules, coordinada per Víctor Gómez Labrado, amb el disseny de Francesc Vera. Si repassem aquest abast per les arts plàstiques, per tot el que és el gruix expositiu, cal dir que aquesta mostra que comentàvem comptar amb la col·laboració de diversos artistes que reinterpretaren aspectes de l'obra de l'escriptor. Ese mateix any, el 2008, es fa Gandia en un acte anomenat Homenatge a la paraula i coordinat pel SEIC, Alfons el Vell, una representació teatral de Puta Postguerra dirigida per Ximo Vidal a càrrec del grup Pluja. El 2011, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'homenatja amb una jornada en què intervenen diversos companys i estudiosos de la seva obra. I també el 2011 rep un homenatge de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en el marc dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians.

0: però sobretot en aquests anys ja més recent, entrats en el segle XXI, on evidentment podíem ataullar, no?, com aquesta precarietat quant a la salut, d'alguna manera encongia, sobretot la seva activitat, però no el seu talent, que sempre va ser resplendente i constant. És probablement tot aquest aliment, tota aquesta benzina que el portà fins a aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, merescudíssim aquest 55è premi, i que demostra sobretot la importància que tingué aquest acte per refermar tot allò que hem comentat i que és vox populi, almenys entre tots aquells que s'estimen la cultura de manera, com ja dic, sense excuses ni sense dreceres. La seva carrera i la seva obra és això, és un testimoni constant, com deien, de segle XX i XXI. Per tant, més que celebrar el premi i mencionar, evidentment, l'obituari, ens quedem amb aquest discurs complet del nostre homenatjat d'avui, Josep Piera, en rebre aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Sabeu que va ser aquesta gala celebrada al Palau de la Música Catalana aquell 12 de juny de 2023. Pronte farà 3 anys, però el fervor i la màgia d'aquell moment continuen intactes i és la nostra manera de tindre el present i sobretot de celebrar-ne el seu llegat en el tram final del nostre espai d'avui. Com bé sabeu, especialíssim de Segària Alexandria, monogràfic, que esperem que siga la porta a moltes més activitats relacionades amb ell, amb Josep Piera, que com bé sabeu, i a través d'Òmnium rebia aquesta gran, ja dic, ovació amb el corresponent discurs, que serà aquesta última parada avui en el nostre recorregut per la seva obra essencial. És un discurs que, com bé sabeu, també va tindre repercussió. Una volta s'havia lliurat el guardó i nosaltres l'escoltem novament en aquesta setmana, evidentment, on ell és el protagonista.
1: Gràcies. Ja està bé. No he volgut preparar-me res perquè sabia que després de lo que podia passar així, tot lo que pogués dur escrit, pues potser no tindria sentit. Evidentment, després de tot el que s'ha dit, s'ha vist i he sentit, només puc que donar unes gràcies mayúscules. No dir gràcies, gràcies, gràcies, sinó unes gràcies mayúscules. Quan Xavier Antic va donar la notícia telefònica de que m'havien concedit el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que dona Òmnium, no veig la paraula que se'm va acudir quan em va preguntar com estàs. Jo vaig dir commosso, i si una italianada deixes que a mi m'agrada tant. Abans de començar l'acte m'han fet una entrevista per A Punt. M'han dit com estàs? I he dit atabalat. Atabalat. És a dir, per tot el que estic vivint avui, perquè després d'aquests anys pandèmics i altres històries feia temps que no pujava, i bueno, si no he estat pujant a Barcelona, ha estat una rentrada hollywoodiana. Ho he dit, així és que gràcies una altra vegada. Després, a la vista de tot el que he vist, poqueta massa paella, després dirà que si jo sóc el sol, si jo sóc l'altre, tot bé perquè he fet un llibre sobre la paella i perquè m'agrada fer-les, que encara, ja no sé si tinc traça, però n'he fet moltes i bones. El mestre Savall, per exemple, ho sap perquè és testimoni directe d'una, Manuel Forcado d'un altre i altres amics que estan aquí també, a aquest nivell. Però bueno, un dia Mireia, que ha estat un poc el meu àngel que m'ha guiat per tot això, la Mireia Trias, em va dir: hi ha el costum actual de donar aquesta escultura d'Ernest Altés, que està feta amb una pedra del lloc que preferís el guanyador del premi. Tu de quin riu la vols? Dic: jo no la vull de cap riu, jo la vull de la Drava. A la Drava no hi ha rius, tot i que ara vos explicaré d'on ve la paraula. Bé, a la vista d'això, de tot el que s'ha dit, jo vull seguir-me amb aquesta petita vall anònima fins ara, que per a mi és un repte quan vaig decidir això, que si la Drava era una Grècia sense temples, l'únic temple que jo li podia donar eren les paraules. Quan l'any 81 em van donar el Premi Josep Pla, el meu llibre es deia El cingle verd. I vaig dir: això no ho entendrà ningú, però jo sí, però si em pregunten els periodistes valencians, que això no ho entenen, perquè és català, jo diré: és el nom de la muntanya que tinc davant i que veig tots els dies per la finestra de l'estudi. Crec que amb això està tot dit. Després, he preguntat moltes vegades quin sentit té la paraula Drava. Li ho vaig preguntar a un amic historiador i dir: Toni, què vol dir la paraula Drava? Em venia pel meu poble, diuen droga. I dic: i jo com adrover i adroguer volen dir el mateix, he pensat: pot ser sí? Diu: bueno, ell va riure, va dir: pot ser. I ahir ho vam deixar. Un altre dia vaig parlar amb en Manuel Sánchez Guarner i li vaig fer la mateixa pregunta.

Perquè tenen DRB, DRB o DR, estan lligats a l'aigua. I en aquest cas estan Mont Dover, voldria dir la muntanya que du l'aigua, com trobo la vall que té aigua. Diu, els poetes, com sou els poetes? I ahir ho vam deixar. Vull dir en tot això que he decidit per tancar el meu Parlament, i no volia dir tot això, però no he pogut evitar-ho, llegir-vos el poema que li he dedicat a la droga i que cadascú interprete el que vulga, que la poesia està per a que cadascú interprete el que vulga. Jo sempre dic que cadascú té la seva vall, cadascú té el seu racó en el món, que el fa sentir-se més ell mateix. El meu és la droga. I diu així: aquesta vella vall que ara ves verda, daurada lluna de meló d'estiu, és més que un llogaret entre muntanyes, molt més que la infantesa al finestral i més que un paradís ple de paraules. Aquesta vella vall és teua i meua. Aquesta vella vall feta de somnis, amagatall d'amors i de records, la dels mil i un perfums i les fonts fresques, la dels hiverns de llàgrimes de gel, la de les veus que juguen i el silenci, aquesta vella vall que bull per sempre verda, aquesta que rebrota riallera després de les tempestes i la pluja, aquesta que s'encreixer cada dia, aquesta que duc viva la memòria, no la toqueu, si us plau, no la toqueu, no la toqueu, si no és per estimar-la.

parlava ell en aquest discurs de l'Iber, eh? I dels misteris, com si ell intentara desentranyar dins de tot el seu llegat, eh? I dins de tota la seva tasca de recerca, no? Per entendre qui som, d'on veníem, cap on anàvem, però sobretot és avall, eh? Que no li la tocaren. Que no la tocaren, ja hi havia molt més que un missatge de sostenibilitat, eh? O d'ecologia. Tots sabem entendre en clau de Piera què volia dir-nos, i esa és l'essència del seu missatge, com bé sabem, destil·lat en tants llibres, tants diaris, tants formats, i tants gèneres. Esa polifonia, no?, que vivia dins d'ell, com la natura mateixa, no?, com esa piuladissa de tots els pardalets d'esa vall, esa forenca, que nosaltres hem intentat reviscolar, tot i que el seu adeu ens privà del Piera físic. Sabem que el Piera literari és etern, ja ho era des de les seues primeres notes, i el got serà seguir gaudint-lo, en tota aquesta eternitat que mereix i que nosaltres hem volgut reproduir en aquest homenatge, just en la setmana en què li dèiem adeu al gran geni, el gran mestre de Gandia. És estat el camí de la nostra travessia d'avui. Arribem a bon port, a Alexandria, on de segur ell estarà desvanit, desplegant papirs i sobretot sotmetent-se als coneixements ancestrals que el van nodrir, perquè sense tot aquest solatge podríem dir que no tindríem el goig d'haver gaudit i ser Piera tan versàtil i tan apassionat per la vida i per les lletres. Eixe és el nostre adeu i el nostre homenatge a algú, com dèiem de nou, agafant-li aquest adjectiu, a la nostra també estimada Maria Josep Escrivà, insuportable.

insubstituible, és el millor que podem dir del gran Piera. Així que vos convidem a aprofundir en aquesta obra que avui hem tocat a base de pinzellades, en aquest repàs biogràfic, que és també, evidentment, testimoni d'un temps, d'un país, d'una manera d'entendre el redreçament del País Valencià a nivell cultural, sociolingüístic i tantes, tantes altres coses que hi ha ahí pràcticament entrellaçades, entortolligades en la seva biografia. Josep Piera, aquest mite etern, 1947-2026. No hi ha pràcticament ja xifres, només ens queden les paraules.

0: De Segària a Alexandria. La paraula mar endins. Un espai de literatura i arts conduït per Jovi Lozano.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: I try to dance to that.
1: Al fons del mar Neptú brama la seua mare. Mama és de sirena, amainen el bramar. La seua llet d'espuma, bromera de corall. Estreles, eriçons i cavallets de mar.

guitarra i l'ull es toquen amb les puntes dels dits. El foc del seu deliri tenen encès els pits. Tritons i sirenetes, balenes i dofins esperen a la nòvia.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: És música. És passió. És Radio Pego.
2: Radio Pego, 107.8 de la FM.

0: té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Espart, les illes són terribles, ens salven del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Ràdio Pego. Som la teva veu. Ràdio Pego.
1: Som la teva veu. Ràdio Pego.
2: Terres bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de llegats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alphonse Sillen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Espart, les illes són terribles, ens salven del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alphonse Sillen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

0: Hola, Pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia!
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia!
1: El perquè de les coses!
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale!
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el mel és verd?
2: O per què el cauen les coses?
1: Escolteu-nos i ho sabreu!
2: Fins prompte.
1: Adeu.
3: Adeu, Pixiganyes.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

Terres Bàrbares, l'últim llibre de Vicent Flores, presenta a Pego divendres 8 de maig una història de secrets, de lligats familiars, de lleialtats, de tradicions i dels efectes devastadors de la memòria personal i col·lectiva silenciada. L'última novel·la del sociòleg i escriptor reflexiona en esta ocasió sobre el que és la veritat en la història de Guillem, fill de lluitadors antifranquistes i de Vera, abandonada pel pare. Periodistes que aspiren a la informació i a la veritat. Comprovaran que massa sovint les coses no són com semblen i hauran d'esperar que algun element, per mínim que siga, permeta trencar silencis. Terres Bàrbares es presenta a Pego amb la presència de Vicent Flor, la participació d'Elvira Cambrils i el regidor de Cultura, Josep Mengual. La cita és a les 7 de la vesprada a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda, on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu...

0: Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta la invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió de los bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego, arroba Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.
2: La música allarga la vida.
3: Dale, dale, vida, la vida.
2: Viu-la a Radio Pego.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
2: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8. Ràdio Pego.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar, i el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. Al cor en doble ergàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear, vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

0: música.
1: Ràdio Pego 107.8.
2: This is Radio Freedom.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: Vesprades de cine a la Biblioteca Municipal Carmen Alemany Vall. Dissabte 9 de maig a les 7 de la vesprada es projecta La invasió dels bàrbars i a continuació hi haurà col·loqui amb el seu guionista i director Vicent Monsonís.
1: És la invasió dels bàrbaros.
0: La història ens situa a València l'any 1939. Esperança és conservadora d'art i responsable de les obres del Museu del Prado, traslladades al Cap i Casal durant la guerra per a protegir-les dels bombardejos feixistes. Acabada la guerra, Esperança és detinguda i interrogada per un tinent franquista sobre un quadre de la col·lecció del Prado que no apareix, el títol del qual dona nom a la pel·lícula La invasió dels bàrbars. 80 anys després, la seva neta, Aurora, s'enfronta a l'alcalde d'un poble pròxim a València per l'exhumació d'una fosa del franquisme descoberta al seu terme municipal, on sospita que estarien les restes d'Esperança.
1: Es roben.
0: L'entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la biblioteca en horari d'obertura de 9 del matí a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada. Es poden adquirir 2 entrades per persona fins a completar l'aforament, que és de 200 cadires. Organitza Ajuntament de Pego i Alzaila, Associació Cultural.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
3: Ferrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.
4: Radio Pego. Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit a Radio Pego amb la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
5: els dimarts
4: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els pel·lícules.

ajuts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, apropa't.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
1: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
2: No estoy sola.
1: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
3: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
2: 100.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.
1: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.
2: Informatius Ràdio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: té en comú un taller d'artesania a Pego amb una gira mundial de Robert Plant, el mític cantant de Led Zeppelin? Aquesta setmana, a Entre Nosaltres, descobrim la història d'Alfons Silen, el lutier que va canviar les fronteres d'Europa pel cor de la Marina Alta.
1: Els matis d'Espart, les illes són terribles sense el vent del mar. Aire, ens falta l'aire.
0: Parlarem de fusta i d'ànima, de com una guitarra nascuda al nostre poble acaba conquistant els Estats Units i de per què la tendresa radical i el valencià són les millors eines per a construir una llar.
2: La identitat no és on naixes, sinó on decideixes posar l'ànima.
0: No te'l perdes. Aquest dimarts, 12 de maig, a les 20 hores, entrevista a Alfons Silen amb Xavi Aparici. Escolta'ns al 107.8 de la FM o a qualsevol lloc del món a través de www.radiopego.com.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 en FM.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem

les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.